0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, guadia.
1: Escoltes, Ràdio Palafolls, 107.7 FM, 24 hores amb tu.

0: Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaborir la millor música.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
2: This is Taylor Swift and this is my new single, The Fate of Ophelia.
3: The Fate of Ophelia.
4: Ràdio Palafolls.

Si no em menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaborir la millor música.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: imagen lo dice todo. El panorama
1: terrible, apocalíptico.
0: Persona que logró...
2: Si saps què passa a l'altra banda del món, com pot ser que...

0: busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web? Visita el portal radiopalafolls.cat i sigues un mes a Ràdio Palafolls.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores del dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

0: Bon dia a tothom, molt bon dia. Avui és dimarts 7 de juliol, són les 10 i 6 minuts del matí aquí a Ràdio Palafoll. Tots i benvingudes un dia més a De Gorra, el programa de l'estiu que us acompanya cada matí amb els millors èxits musicals des dels anys 80 fins a l'actualitat més actual. Com cada matí tenim un programa ben complet per començar amb bon peu. Tindrem la nostra agenda cultural amb el No t'ho perdis, perquè no us perdeu cap dels plans i activitats d'aquest estiu. Coneixerem també la previsió del temps de la mà d'en Quim Serra per saber si toca platja, piscina o ombra ben fresqueta, tot i que sembla que no serà el cas com a mínim de moment. I, com no podia faltar un dia més, el nostre concurs estrella, el concurs de De Gorra. Ui, el premi que tenim avui. En una estoneta us expliquem en detall de què va i com podeu participar per endur-vos-el. Però ara, sense esperar més, comencem el programa. Us deixem en la Ludwig Bank i No ho busquis fora, Xavier, el tècnic de so.
1: Marc Ferri, a Ràdio Palafolls.
2: No busquis fora el que pots aconseguir aquí. Música, entreteniment i informació local. Ràdio Palafolls.

l'any 2015 ens portava Sia, aquest Elastic Heart, justament amb The Weeknd, i retrocedim una miqueta més al 2008 amb l'último vals de l'Oreja de Van Gogh.

I ha arribat el moment que molts i moltes esperàveu cada matí, el concurs de gorra d'avui. I avui el premi és realment encantador, eh? Sortegem un sopar per dues persones al restaurant Pizzeria El Balconet, un dels racons més agradables per sopar aquest estiu. Us imagineu una ballada a la seva terrassa, una bona pizza, mentre passa la nit d'estiu? Sona bé, oi? Doncs això és exactament el que us podeu emportar avui, si sou els guanyadors, i contesteu la pregunta d'avui. Estigueu molt atents, perquè la pregunta d'avui és, aprofitant que avui és 7 de juliol, 7 de julio, Sant Fermín, ens haureu de dir on passa, on se celebra Sant Fermín avui. Com hi podeu participar? Doncs ben senzill, com cada dia us ho recordem, truqueu-nos al 93 761 4701, ens podeu escriure un correu a estiu@radiopalafolls.cat o, si ho preferiu, envieu-nos un WhatsApp al 607 64 65 66. Tornem a repetir, truqueu-nos al 93 761 4701, escriviu-nos un correu a estiu@radiopalafolls.cat i un WhatsApp al 607 64 65 66. No us quedeu sense aquest sopar tan especial al Balconet, que les línies ja estan obertes, així que endavant amb les trucades, que el sopar us espera.

0: sonava The Hardest Part, la part més difícil de Coldplay, i arriba el moment de conèixer la previsió meteorològica amb el company Quim Serra. Quim, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia. Continuem amb aquesta situació meteorològica marcada per les altes temperatures. De moment, les més altes, les temperatures de la nit, en comparació amb el que tocaria, per exemple, Sant Cebrià de Vallalta. Avui ha quedat la mínima amb 26 graus, 25 a Mataró, també al Masnou. Cap a l'interior de la comarca, 25 al Montnegre, 24 a Can Massuet del Far. Són temperatures realment molt elevades per ser temperatures nocturnes. De dia s'espera que avui les màximes siguin semblants a les d'ahir, que es tornin a situar entre els 31-33 graus a prop de la costa fins als 36 graus cap a l'interior de la comarca. De cara a demà, però, tornen a pujar i aquí ja tornem a trobar màximes doncs, que es poden enfilar fins als 34-35 graus a la franja costanera i cap als 37, fregant els 38 a l'interior de la comarca. Tot això amb una situació que continuarà com fins ara, marcada per l'absència total de precipitacions, per un temps estable i completament assolellat tant avui com demà. També de cara a demà passat, dijous, es mantindran les temperatures molt semblants a les de demà, per tant continuarem amb una calor extrema aquí al Maresme, i sembla que de cara a divendres el termòmetre podria baixar un palet, no massa, però sí que serien, tindríem temperatures una mica més baixes, i aquest descens el notaríem un palet més al cap de setmana. Tampoc no molt, però sí que tindrem vents més fresquets de mar cap a terra dissabte i diumenge, i això podria fer que la temperatura no es disparés tant. Ara bé, la setmana que ve, una pertorbació que se situarà a l'oest de la península Ibèrica impulsarà una nova massa d'aire càlida cap aquí a Catalunya, i probablement tindrem temperatures entre dilluns i sobretot dimarts i dimecres realment força exagerades. Ja ho acabarem de veure, però sembla que pujarien i molt, i podríem tenir el pic màxim d'aquesta onada de calor de cara a dimarts de la setmana vinent. Mentre això no arriba, com dèiem, de moment, temps estable i calorós el que tindrem avui i sobretot de cara a demà i demà passat aquí a la comarca.
2: I ara, un èxit en català a Ràdio Palafolls. Segell de qualitat.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7

0: Aquest 2026 a Òptica Palafolls celebrem 30 anys cuidant la teva vista. I ho fem amb un estiu molt especial, perquè aquest 12 d'agost arriba un dels fenòmens més esperats, l'eclipsi solar. Recorda, observar un eclipsi sense protecció pot danyar greument els ulls. Per això, a Òptica Palafolls ja tenim disponibles ulleres homologades especials per veure l'eclipsi amb total seguretat. I aprofita també per preparar-te per l'estiu, amb la nostra gran varietat d'ulleres de sol, moda, protecció i comoditat per a tota la família. Òptica Palafolls, 30 anys al teu costat protegint la teva visió cada dia. Som a la plaça Valls d'Ax número 2.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: Informació que més t'interessa. La música que t'agrada escoltar i l'entreteniment més proper. Ràdio Palafolls.

Palafolls aspira a desencallar el nou CAP, els accessos a polígons i algunes subvencions amb el nou pressupost de la Generalitat. L'aprovació definitiva dels pressupostos catalans la passada setmana posa fi a 3 anys de pròrrogues pressupostàries i dibuixa el nou escenari d'inversió al Maresme. Amb un volum global de gairebé 50.000 milions d'euros, els nous comptes preveuen una injecció de més de 60 milions d'euros a la nostra comarca, on

0: Inclouen partides per l'habitatge públic, infraestructures i també millores sanitàries. Per a Palafolls, el projecte que apareix de forma explícita en el capítol d'inversions és la construcció, de fet ja finalitzada, de la rotonda d'accés al nostre municipi. L'optimisme del govern local, però, va més enllà d'aquesta obra concreta i ja finiquitada. Segons ha explicat l'alcalde, l'existència d'uns pressupostos aprovats és clau per descongestionar tota una sèrie de decisions i projectes que estaven pendents de confirmació econòmica. Tot i que no tots els detalls locals apareixen exposats de manera directa en el pressupost general, l'Ajuntament de Palafolls espera que aquest nou context permeti avançar en carpetes fonamentals per al municipi. Entre aquestes prioritats destaca en primer lloc el projecte del nou CAP, una infraestructura sanitària considerada vital per al poble. Així mateix, l'alcalde ha assenyalat la importància de rebre subvencions per la millora dels accessos als polígons industrials, així com ajuts nominals destinats a la renovació d'espais esportius. Francesc Alemany també confia a resoldre l'habilitació de l'espai per a cada acollir el nou arxiu municipal amb una subvenció del govern català.
1: L'aprovació d'uns pressupostos a nivell d'una administració és sempre una bona notícia, en tant quan es descongestiona tot una cap unes decisions que queden pendents sempre d'aquests pressupostos. En el cas de Palafolls tenim temes bastant importants, també pendents. El projecte del nou CAP, per exemple, seria un de molt important, però també tenim altres a nivell de carreteres, accessos als polígons, també temes vinculats algunes subvencions nominals per espais esportius, també l'espai que volem que sigui l'arxiu municipal. Hi ha tota una sèrie de qüestions que depenen molt d'aquests pressupostos i que, per tant, ara estem pendents de saber fins a quin punt això queda solucionat amb aquests nous pressupostos.
0: Des de l'Ajuntament es mantenen ara a l'espera de conèixer la lletra petita del desplegament pressupostari per confirmar fins a quin punt totes aquestes qüestions queden definitivament solucionades i poden començar a caminar aquest mateix any, tot i que els pressupostos arribin en ple estiu. De moment és tot i tornem a més informació al punt del migdia.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

Trenca amb les rutines. Passa el teu millor estiu amb Ràdio Palafolls. Música, premis i molta diversió per passar el millor estiu. Fes ràfting a la Tordera. Dorm a la Cala Sant Francesc. Puja a mirar estels al castell de Palafolls. Aquest estiu facis el que facis, fes-ho amb Ràdio Palafolls. Peus a les...

0: Seguim amb el concurs de gorra. Avui, 7 de juliol, a Ràdio Palafolls. Durant el matí d'avui estem sortejant un sopar per dues persones al restaurant Pizzeria El Balconet per passar un vespre a la terrassa amb una bona pizza, pasta, amanida, el que vulgueu. I només cal respondre sobre el dia d'avui. On celebren els Sanfermines avui mateix? A quina ciutat es celebra Sant Fermín? Truqueu-nos al 93-761-4701, escriviu-nos a estiu@radiopalafolls.cat o, si ho preferiu, envieu-nos un WhatsApp al 607-64-65-66. Repetim, 93-761-4701, estiu@radiopalafolls.cat o WhatsApps al 607-64-65-66. Continuem amb una miqueta de Fleetwood Mac.
1: Música, entreteniment, informació. Ràdio Palafolls, 24 hores amb tu.

0: ha arribat el moment del canvi. Aromana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Aromana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
2: El nou sistema de recollida de residus a Palafolls es començarà a implementar.
3: Pensar que a final de mes estigui tot el poble emocionat.
4: Aquest matí els alumnes de segon de primària de l'escola Les Ferreries han participat.
5: Comportant-se correctament per la via pública amb els perills que això comporta.
6: En favor de la convivència veïnal, la normativa preveu que es pugui revocar.
7: La figa Palafolls és un circuit que fa molt zigzag, podríem dir.
2: Sobre la presència dels exlegionaris a la processó de Setmana Santa Palafolls.
4: La formació presenta una llista amb cares noves i d'altres que repeteixen.
0: Ja hi tornem a ser per repassar totes aquelles propostes culturals.
8: Les temperatures mínimes han baixat una mica, sobretot a prop.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
9: Nosaltres no som de poble. Som

0: No t'ho perdis.
1: Dimarts 7 de juliol repassem les principals activitats culturals amb No t'ho perdis. A Palafolls continua l'exposició fotogràfica Escac i Mat, a la sala d'exposicions de l'Escola Municipal de Música i Dansa, organitzat per l'Associació Fotogràfica de Blanes. La mostra reuneix prop d'una trentena de fotografies de diferents autors i autores de l'entitat blanenca, totes elles inspirades en el món dels escacs. L'exposició romandrà oberta durant els mesos de juliol i agost. El concurs Mosca acull la seva novena edició aquest dissabte 11 de juliol a les 8 del vespre al Teatre Municipal de Palafolls, organitzat per l'Àrea de Joventut de l'Ajuntament.
0: No t'ho perdis.
1: A Blanes comença l'exposició de pintura Mare Nostrum d'Antonio Claudio Reinero a Casa Saladrigues fins al 28 de juliol. Antonio Claudio Reinero és un artista plàstic i gestor cultural amb una sòlida trajectòria nacional i internacional. La seva obra destaca per combinar tradició i contemporaneïtat, explorant la pintura, l'abstracció i l'experimentació amb materials naturals com la fusta i la pedra. I a la sala municipal García Tornel del carrer Ample acull l'art de cosir, la mostra de vestits de paper amb l'Associació de Pensionistes i Jubilats de Blanes. Les peces elaborades amb paper com a matèria primera reprodueixen creacions de Pret-a-Porter i mostren el treball artesanal que hi ha darrere d'una de les activitats més singulars del municipi.
0: No t'ho perdis.
1: Tordera acollirà un assaig especial i obert a tothom de la Colla Castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. La Colla Castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima són una colla castellera que engloba 7 municipis de l'Alt Maresme i de la Selva coneguts com els Maduixots, i seran el proper divendres 10 de juliol a 7:45 del vespre a la plaça de la Concòrdia a Tordera.
0: No t'ho perdis.
1: El proper dimecres dia 8, la biblioteca La Cooperativa de Malgrat de Mar organitza una nova sessió de contes menuts amb Tiro Liro a càrrec de Tururú a partir de les 6 de la tarda a la Biblioteca de la Cooperativa. La sessió està recomanada a infants de fins a 3 anys. Per participar, cal fer una inscripció i tenir el carnet de la biblioteca. El barri de la Verneda celebra la seva festa d'estiu, organitzada per l'Associació de Veïns amb la col·laboració de l'Ajuntament, al Parc Francesc Macià, amb diverses activitats, des d'actuacions musicals, berenar per la gent gran i gelat per la mainada, música de ball i DJ. Serà aquest cap de setmana des de les 6 de la tarda fins la matinada.
0: No t'ho perdis.
1: Arriba Nexus a Pineda de Mar, aèria ballet i electronic music, una experiència artística que combina ballet aeri amb la força de la música electrònica en directe amb la companyia Zenit Aeri al Ballet. Serà el proper divendres dia 10 de juliol a la plaça Sara Llorenç a les 10 de la nit.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaporir la millor música.

Who Can It Be Now dels Men at Work, aquest so de saxo tan icònic de l'any 1982, i del 82 fins al 91 seguim amb Mecano, Una rosa és una rosa. 107 FM.

0: For What Is Worth dels Cardigans des de l'any 2003. A continuació us deixem amb Alan Parsons Project i després del butlletí informatiu tornem.
1: Això és un èxit imprescindible.
2: Ràdio Palafolls. Només èxit. Només èxit.

0: Palafolls Som anuncia que Plenoil i la propietat rebutgen la permuta de terrenys per traslladar la benzinera fora del centre. Palafolls Som va informar aquest dilluns que tant Plenoil com també la propietat dels terrenys del carrer Passada número 15 han rebutjat la proposta de permuta plantejada per l'Ajuntament de Palafolls per traslladar la futura benzinera fora del nostre municipi. La proposta del consistori consistia en adquirir els terrenys on està prevista actualment l'estació de servei, que passarien a ser de titularitat pública, i cedir a la propietat uns terrenys municipals situats fora del centre perquè s'hi pogués construir la benzinera. Segons ha explicat la formació, diumenge al vespre, un cop finalitzada la manifestació de protesta, els propietaris del terreny els van comunicar que tant ells com també Plenoil no consideraven acceptable aquesta permuta. Això significa que mantenen la tramitació per instal·lar l'instal·lació, o en aquest cas l'estació de servei, a l'ubicació inicial, al costat de la rotonda d'entrada a Palafolls. Així ho ha explicat la portaveu de Palafolls Som, Mònica Armada.
1: El diumenge a última hora de la tarda van rebre una trucada dels propietaris del Passada 15. Us notificaven que ja havien fet participar l'alcalde de que no continuarien la negociació del tema de la permuta que havia proposat a l'equip de govern. El motiu que ens donen per fer-nos partícip d'aquesta decisió és que ells pensen que s'ha jugat una mica amb les expectatives de possibles negociacions de cara als veïns. Ells continuaran la seva part de demanar la llicència de forma legal i tots els processos legals. Sí que ens comenten que si sentissin els seus drets vulnerats, doncs, com tothom faria, doncs recorreran a la via judicial.
0: Armada també assegura que el propietari dels terrenys hauria traslladat exactament aquesta mateixa decisió a l'alcalde de Palafolls. Segons la formació, la manifestació de diumenge no hauria afavorit les negociacions. Expliquen que el propietari els hauria manifestat que la pitada que un grup de manifestants va fer davant del seu domicili mentre es dirigien cap a l'Ajuntament va suposar un punt de no retorn en aquest conflicte. La portaveu lamenta que les negociacions s'hagin trencat, ja que considera que són l'única via possible per resoldre el conflicte entre els veïns, la propietat, l'empresa d'hidrocarburs i el consistori. Finalment, Palafolls Som denuncia que continua sense rebre informació oficial sobre les gestions que està donant a terme l'Ajuntament i reclama més transparència per tal d'evitar que el conflicte s'agreugi encara més. A la una hi tornarem, serà amb tota l'actualitat de la jornada. Més informació

0: siempre a tu lado. Escoltem A tu lado, de Jarabe de Palo, el seu disc Adelantando de l'any 2008 i retrocedint fins al 84 amb aquest clàssic entre clàssics Glory Days, de Bruce Springsteen.
1: Escoltes Ràdio Palafolls, 107.7 FM, 24 hores amb tu.

0: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: Ràdio Palafolls 107.7 FM.

Encara sou a temps de participar al nostre concurs d'avui. Recordeu que durant el matí d'avui estem sortejant un sopar per a dues persones al restaurant Pizzeria al Balconet per passar un vespre a la terrasseta amb una bona pizza. Sembla que us agrada perquè són moltes les trucades i els missatges que ens feu arribar. Repetim la pregunta del dia per qui s'incorpori a aquestes hores. On se celebra avui mateix, perquè és avui mateix, Sant Fermín? A quina ciutat celebren els Sant Fermines? Recordem telèfons 93-761-4701, la ràdio, escriviu-nos un correu a estiu@radiopalafolls.cat o, si ho preferiu, envieu-nos un WhatsApp al 607-64-65-66. 93-761-4701, estiu@radiopalafolls.cat o 607-64-65-66. Encara queden uns minuts per resoldre i descobrir qui s'endurà el sopar per a dues persones per passar un vespre ben especial amb una bona pizza o el plat que vingui de gust al Balconet de Palafolls. Seguim!

0: Èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my guilt away. Soul of mine
0: will never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7 FM.

Doncs arriba al final del concurs del La Gorra del matí d'avui, dimarts 7 de juliol, i anem a conèixer qui s'endurà dues entrades per anar a sopar al balconet de Plaça Major de Palafolls, de totes les persones que han contactat a Ràdio Palafolls aquest matí i ens han contestat correctament a la pregunta del matí, que efectivament avui Sant Fermín s'ha celebrat a la ciutat de Pamplona. Tenim totes les vostres trucades, correus i missatges i a continuació trucarem, i ara ve la part més difícil perquè heu d'estar molt atents i atentes al telèfon i de la ràdio. Avui hem decidit que serem una miqueta cruels i us farem cantar. A continuació farem la trucada i haureu de cantar la cançó de Sant Fermines. 1 d'enero, 2 de febrero. Abans de dir qualsevol cosa, recordeu que només cal despenjar i dir la contrasenya, que avui serà posar-se a cantar als Sant Fermines. Ja que el premi d'avui és tan especial, hem dit que com a mínim fer passar la gent una mica de mal tràngol. Estem trucant ja.

Estem trucant a la persona que s'endurà avui el sopar al balconet a la plaça Major de Palafolls, qui soparà una pizza a la terrassa del balconet. Fem una segona trucada, a veure ara. Important la cançó, eh?

0: pensava que la cantaria sencera, molt bé, no?
1: Sí, sí, i tant.
0: Com et dius?
1: Mari.
0: Mari, enhorabona, que t'endús un sopar pel balconet, què et sembla?
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Tu creus que tens la pizza escollida ja per anar a sopar?
1: No, qualsevol està bona.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per participar. Passaràs per aquí, per la ràdio.
1: Vale.
0: Doncs moltíssimes gràcies.
1: A tu, merci.
0: Que passis bon dia.
1: Igualment, adéu.
0: Doncs moltíssimes gràcies per participar a tothom. Enhorabona i que passeu un molt bon dia.

El projecte de la futura benzinera de Palafolls continua endavant al carrer Passada número 15, després de que Plenoil i la propietat dels terrenys hagin rebutjat la proposta de permuta plantejada per l'Ajuntament. És el que hauria comunicat el propietari dels terrenys, el partit polític Palafolls Som, que ho ha explicat paral·lelament a les seves xarxes socials. Sembla que la manifestació de diumenge no ha ajudat en la negociació, especialment la pitada davant de casa del propietari dels terrenys. Avui és dimarts, avui és 7 de juliol.

De seguida us ho explicarem perquè és un pèl enrevessat, però hi ha d'altres informacions destacades. En aquesta jornada, avui que és dimarts, començant que l'Ajuntament de Palafolls confia que l'aprovació dels nous pressupostos de la Generalitat, tot just la setmana passada, permeti desencallar diversos projectes estratègics per al municipi després de 3 anys de pròrrogues dels pressupostos. El govern local espera, per exemple, poder avançar en la construcció del nou cap de salut, que està a l'espera encara de la redacció del projecte, o també la millora dels accessos als polígons industrials i les subvencions per la renovació d'equipaments esportius i també per equipar el nou arxiu municipal. En esports, l'atleta palafollenca Alba Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya sub-18 de salt de perxa per segon any consecutiu en el campionat que s'ha disputat aquest cap de setmana a Castelló. Amb un millor salt de 3,90 metres, la jove esportista local completa una temporada excel·lent en què també ha conquerit el títol estatal en pista coberta i s'ha consolidat entre les millors especialistes en la seva categoria. En plan econòmic, avui us explicarem que la Nilstar ha reprès la fabricació de fil de niló a la planta de Blanes després de gairebé 2 anys amb les màquines completament aturades. L'acord assolit amb el grup inversor xinès permet recuperar l'activitat industrial, preservar el coneixement tècnic acumulat durant dècades i evitar el desmantellament definitiu d'una de les fàbriques més emblemàtiques de la comarca. Dimarts amb temps plenament estable a la comarca del Maresme amb cel serè durant tota la jornada i sense previsió de precipitacions. El vent bufarà fluix, molt fluix i variable. La mar es mantindrà rissada a tota la costa i les temperatures mínimes s'han mogut avui entre els 18 i els 26 graus a tot el Maresme. Bon dia i benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. Palafolls som anuncia que Plenoil i la propietat rebutja la permuta de terrenys per traslladar la benzinera fora del centre. Palafolls som va informar, ha informat aquest dilluns, que tant Plenoil com també la propietat dels terrenys del passat 15 han rebutjat la proposta de permuta plantejada per l'Ajuntament de Palafolls per traslladar la futura benzinera fora del nucli urbà. La proposta del consistori consistia, recordem-ho, a adquirir els terrenys on està prevista actualment l'estació de servei, que passarien a ser de titularitat pública

0: i cedir alhora a la propietat uns terrenys municipals situats fora del centre perquè s'hi pogués construir allà la benzinera. Segons ha explicat la formació Palafolls-Són, diumenge al vespre, un cop finalitzada la manifestació de protesta, els propietaris dels terrenys els van comunicar que tant ells com Plenoil no consideraven acceptable aquesta permuta. Això significa que mantenen la tramitació per instal·lar l'estació de servei a la ubicació inicial, al costat de la rotonda d'entrada a Palafolls. Així ho ha explicat aquesta casa la portaveu de Palafolls-Som, Mònica Armada.
1: El diumenge a última hora de la tarda van rebre una trucada dels propietaris del Passada 15. Us notificaven que ja havien fet participar l'alcalde de que no continuarien amb la negociació del tema de la permuta que havia proposat a l'equip de govern. El motiu que ens donen per fer-nos partícip d'aquesta decisió és que ells pensen que s'ha jugat una mica amb les expectatives de possibles negociacions de cara als veïns. Ells continuaran la seva part de demanar la llicència de forma legal i tots els processos legals. Sí que ens comenten que si sentissin els seus drets vulnerats, doncs, com tothom faria, doncs recorreran a la via judicial.
0: Armada també assegura que el propietari dels terrenys hauria traslladat aquesta decisió a l'alcalde de Palafolls. Segons la formació, la manifestació de diumenge no hauria afavorit les negociacions, explicant que el mateix propietari els hauria manifestat que la pitada que un grup de manifestants va fer davant del seu domicili aquest diumenge al vespre, mentre es dirigien cap a l'Ajuntament, va suposar un punt de no retorn en aquest conflicte. La portaveu lamenta que les negociacions s'hagin trencat, ja que considera que són l'única via possible per resoldre aquesta situació entre els veïns, la propietat, l'empresa d'hidrocarburs i l'Ajuntament.
1: Per nosaltres és una mala notícia perquè per nosaltres tota l'esperança estava en un tema de negociació. Creiem que és la forma més fàcil i més òptima per sortir d'aquest procés que porta 2 anys sobre la taula de l'alcalde, però bueno, les coses han anat com han anat.
0: Finalment, Palafolls-Som denuncia que continua sense rebre informació oficial sobre les gestions que s'estan donant a terme per part de l'Ajuntament i reclama més transparència per evitar que el conflicte s'agreugi encara més. Palafolls espera desencallar el nou cap de salut, els accessos a diferents polígons industrials i algunes subvencions amb els nous pressupostos de la Generalitat. L'aprovació definitiva d'aquest document català dels pressupostos la passada setmana al Parlament posa fi a 3 anys de pròrrogues pressupostàries i dibuixa el nou escenari d'inversions a la comarca. Amb un volum total de gairebé 50.000 milions d'euros, els nous comptes preveuen una injecció de més de 60 milions d'euros aquí a la comarca, on s'inclouen partides per l'habitatge públic, infraestructures i també millores sanitàries. Per a Palafolls, el projecte que apareix de forma explícita en el capítol d'inversions reals és la construcció, que de fet ja està realitzada i finiquitada, de la rotonda d'accés al nostre municipi. L'optimisme del govern local prova més enllà d'aquesta obra. Segons ha explicat l'alcalde Francesc Alemany, l'existència d'uns pressupostos aprovats és clau per tal de descongestionar tota una sèrie de decisions i de projectes que estaven pendents de confirmació econòmica. Tot i que no tots els detalls locals apareixen exposats de manera directa en els pressupostos generals, l'Ajuntament espera que aquest nou context permeti avançar en carpetes fonamentals pel nostre municipi. Entre totes aquestes prioritats destaca en primer lloc el projecte del nou cap de salut, una infraestructura sanitària que està considerada vital per al poble. Així mateix, l'alcalde també ha assenyalat la importància de la millora dels accessos als polígons industrials de Marreixac i també de Marroquet, així com també espera ajuts nominals destinats a la renovació d'espais esportius. Francesc Alemany també confia a resoldre l'habilitació de l'espai que ha d'acollir el nou arxiu municipal amb una subvenció del govern català.
2: L'aprovació d'uns pressupostos a nivell d'una administració és sempre una bona notícia, en tant quan es descongestiona tot unes decisions que queden pendents sempre d'aquests pressupostos. En el cas de Palafolls tenim temes bastant importants, també pendents. El projecte del nou CAP, per exemple, seria un de molt important, però també tenim altres a nivell de carreteres, accessos als polígons, també temes vinculats algunes subvencions nominals per espais esportius, també l'espai que volem que sigui l'arxiu municipal. Hi ha tota una sèrie de qüestions que depenen molt d'aquests pressupostos i que, per tant, ara estem pendents de saber fins a quin punt això queda solucionat amb aquests nous pressupostos.
0: Des de l'Ajuntament es mantenen a l'espera de conèixer quina és aquesta lletra petita del desplegament pressupostari per tal de confirmar fins a quin punt totes aquestes qüestions queden definitivament solucionades i poden començar a caminar aquest mateix any, tot i que els pressupostos hagin arribat justament al ple estiu. Parlem ara d'esports, perquè Alba Benito revalida el títol de campiona d'Espanya sub-18 de salt de perxa a Castelló. La palafollenca Alba Benito s'ha tornat a coronar com la millor saltadora de perxa de l'estat en categories sub-18 aquest cap de setmana a Castelló. L'atleta, que competeix sota els colors del Futbol Club Barcelona, va complir amb tots els pronòstics i es va penjar la medalla d'or a les pistes de Gaietà Huguet amb un salt de 3,90 metres. Aquesta victòria té un significat especial, ja que Benito ha aconseguit revalidar el títol estatal que ja va guanyar l'any passat en aquest mateix escenari. L'estiu del 2025, la saltadora local ja es va proclamar campiona d'Espanya a Castelló amb una marca llavors de 3,70 metres, fet que demostra una evolució constant en el seu rendiment i una gran maduresa competitiva malgrat la seva joventut. Amb el registre de 3,90 assolit aquest diumenge, Benito es consolida definitivament dins les top 10 històric nacional de la seva categoria. La fita del cap de setmana posa, a més, la cirereta una temporada excepcional per la palafollenca, que enguany s'havia ja proclamat campiona d'Espanya en pista coberta. Cal destacar que Benito arribava a la cita de Castelló com a gran favorita i líder de l'any, ostentant una millor marca personal de 4 metres 5 centímetres, que és la tercera millor marca de tota la història en la categoria sub-18. El campionat d'Espanya ha reunit 743 joves promeses de l'atletisme estatal, ha confirmat novament el gran nivell de l'esportista local. Benito ha estat una de les 7 dones capaces de defensar amb èxit la seva corona en aquesta edició, consolidant-se com un dels noms propis del futur de l'atletisme català, però també espanyol. I ara marxem cap a Blanes per parlar d'economia, perquè Nilstar reprèn la producció a Blanes de la mà d'un grup xinès després de 2 anys d'inactivitat. La històrica Safa de Blanes ha reprès l'activitat després de prop de 2 anys sense producció. La planta, ara sota el nom de Nilstar, ha tornat a fabricar fil de niló gràcies a l'acord amb un grup xinès que ha assolit, en aquest cas ha assumit les instal·lacions amb l'objectiu d'incorporar al seu pla de creixement industrial la planta blanenca. La reactivació és encara en una fase inicial, però suposa recuperar l'activitat manufacturera en un dels recintes industrials més emblemàtics de tota la comarca i preservar un coneixement tècnic especialitzat que corria el risc de desaparèixer. El grup xinès està dedicat a la fabricació de mitges i mitjons per al mercat asiàtic i ja tenia una relació comercial amb Nilstar des de feia anys. Fins ara adquiria el fil de niló produït a Blanes per tal d'elaborar els seus productes de gamma més alta. Amb aquesta operació, però, el grup xinès ha fet un pas més i ha assumit directament la producció del fil que posteriorment envia a les seves fàbriques a la Xina. La companyia asiàtica ha explicat que la decisió respon tant a una estratègia empresarial com també a la voluntat de preservar una tecnologia que considera imprescindible. L'acord permet donar una nova oportunitat a la planta que fa només uns mesos es trobava en una situació crítica en part de la maquinària pendent de ser desballestada. Ara la fàbrica recupera la producció i obre una nova etapa amb l'objectiu de consolidar la seva activitat. I obrim ja la nostra hemeroteca, la del 7 de juliol. Repassem de què us parlàvem en els informatius de Ràdio Palafolls un 7 de juliol d'anys enrere. Comencem just fa un any. Les excavacions arqueològiques al castell de Palafolls confirmaven pràcticament amb tota seguretat l'existència d'un assentament romà a la muntanya del castell entre els segles 1 i 2. Els treballs van permetre localitzar restes de ceràmica i teules romanes reutilitzades posteriorment en la construcció del castell medieval, així com també diverses sitges subterrànies destinades a l'emmagatzematge de gra i d'aliments. Ara fa 5 anys, 4 dotacions dels bombers i una també d'ADF de l'Almarès va intervenir en un incendi declarat en un camp segat, a tocar del camí antic de Tordera. Segons els primers indicis, el foc hauria estat provocat per una burilla de cigarreta llançada al voral des d'un cotxe. I ara fa ja 10 anys, la banda de Palafolls presentava el concert Cinema 2, un espectacle dedicat a les grans bandes sonores del món del cinema. El repertori incorporava peces, noves peces de pel·lícules com Memory, Memòries d'Àfrica, James Bond o composicions d'Ennio Morricone, o en un concert que també comptava amb projeccions audiovisuals i servei de bar a la plaça del Fòrum Palatjona. Doncs aquestes són algunes de les informacions que us explicàvem a principis del mes de juliol, un 7 de juliol d'anys enrere, de fa un any, de fa 5 i de fa 10, com sempre repassem a la nostra hemeroteca.

Avui la mínima registrada a l'Observatori Meteorològic de Palafolls ha estat de 20 graus, la màxima en torna als 32. Aquesta és la situació d'aquest dimarts, avui 7 de juliol, segons, com dèiem, dades de l'estació meteorològica situada a peus de la potabilitzadora. Al costat del riu Tordera, el seu pas per Palafolls, allà és on es prenen aquestes dades que sempre us expliquem des de Ràdio Palafolls. I la previsió és de més calor. Quim Serra, bon dia. No tenim en Quim Serra, eh? Si podem recuperar en Quim Serra, sembla que no podem, intentarem recuperar-lo perquè ens expliqui precisament això, tota aquesta previsió de temperatures complicades que han d'anar incrementant-se encara més en aquesta segona onada de, en aquesta segona onada de calor a nivell català, la primera a nivell del Maresme, que ha estat complicada, com dèiem, en aquesta zona. Sembla que no podem recuperar el nostre meteoròleg en Quim Serra, intentarem fer-ho de seguida perquè sí que havíem pogut establir connexió, però sembla que se'ns ha perdut. En tot cas, intentarem recuperar-lo el més aviat possible. Sembla que no podem, doncs en tot cas continuem amb la nostra previsió. Us explico bàsicament el que anava a explicar, però de forma molt més resumida us ho explicaré jo, i és que aquest matí de dimarts el cel serà serè a tota la comarca, no s'esperen precipitacions en cap punt del nostre territori, òbviament tampoc a la zona nord de la comarca. Els vents seran fluixos de força 0 a 2, de component variable entre nord i est. La mar arrissada a tota la costa de la nostra comarca, la situació que es mantindrà durant pràcticament tota la jornada. La costa han estat arrissat i les temperatures mínimes, que com ja hem dit, s'han anat, m'haurien entre els 18 i els 26 graus. Aquí a Palafolls ha estat doncs de 20 graus la mínima, i com dèiem, la màxima menys registrada fins ara ha estat d'aquests 32 graus de temperatura a Palafolls.

0: arriba l'hora de tancar edició del nostre informatiu. Ho fem, com sempre, repassant quines han estat les informacions més destacades que avui us hem explicat a l'informatiu d'aquest dimarts. Hem començat parlant d'aquest projecte de la benzinera que sembla que continuarà projectada al carrer Passada. El projecte de la futura benzinera de Plenoil continua endavant al carrer Passada 15 després que la companyia, la Plenoil i també la propietat dels terrenys, hagin rebutjat la proposta de permuta plantejada per l'Ajuntament. És el que hauria comunicat el propietari dels terrenys directament a Palafolls Home, que ho ha explicat a les seves xarxes socials. Sembla que la manifestació de diumenge, a més, no hauria ajudat a la negociació, especialment la pitada davant del de la casa del propietari. I l'Ajuntament de Palafolls confia que l'aprovació dels nous pressupostos de la Generalitat permeti desencallar diversos projectes estratègics per al municipi després de 3 anys de pròrrogues. El govern local espera poder avançar en la construcció del nou CAP, la millora als accessos als polígons industrials i també les subvencions per a la renovació d'equipaments esportius i també per equipar el nou arxiu municipal. Avui que ens hem fixat en un nou èxit de l'atleta palafollenca Alba Benito, que s'ha proclamat campiona d'Espanya sub-18 de salt en perxa per segon any consecutiu en un campionat que s'ha disputat aquest cap de setmana a Castelló. Amb el millor salt de 3,90, la jove esportista completa una temporada excel·lent, en què també ha conquerit el títol estatal en pista coberta i s'ha consolidat entre les millors especialistes de la seva categoria. I avui també ens hem fixat amb la Nilstar, que ha reprès la fabricació de fil de niló a la planta de Blanes després de gairebé 2 anys amb les màquines completament aturades. L'acord assolit amb un grup inversor xinès permet recuperar l'activitat industrial en aquesta companyia, preservar el coneixement tècnic acumulat durant dècades i evitar el desmantellament definitiu d'una de les fàbriques més emblemàtiques i històriques de tota la comarca. Hem escoltat el temps informatiu, per tant ho deixem aquí. Com sempre us convidem a visitar radiopalafolls.cat, la nostra pàgina web amb tota la informació de la jornada d'avui aquí al nostre municipi, també les nostres xarxes socials. Demà tornem puntuals a la mateixa hora amb tota l'actualitat de Palafolls. Gràcies per la vostra atenció, que acabeu de passar un molt bon dimarts.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
1: El nou sistema de recollida de residus a Palafolls es començarà a implementar.
2: Pensat que a final de mes estigui tot el poble en funcionament.
3: Aquest matí els alumnes de segon de primària de l'escola Les Ferreries han participat.
4: Comportant-se correctament per la via pública amb els perills que això comporta.
5: En favor de la convivència veïnal, la normativa preveu que es pugui revocar.
6: La figa Palafolls és un circuit que fa molt zigzag, podríem dir.
1: Sobre la presència dels exlegionaris a la processó de Setmana Santa a Palafolls.
3: La formació presenta una llista amb cares noves i d'altres que repeteixen.
7: Ja hi tornem a ser per repassar totes aquelles propostes culturals.
8: Les temperatures mínimes han baixat una mica, sobretot a prop.
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
9: Cocodril Club.
10: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
9: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
11: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
9: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament. www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.

0: Alba Benito revalida el títol de campiona d'Espanya sub-18 de salt de perxa a Castelló. La palafollenca s'ha tornat a coronar com la millor saltadora de perxa de tot l'estat en categoria sub-18 aquest cap de setmana en una competició a Castelló. L'atleta local, que competeix sota els colors del Futbol Club Barcelona, va complir amb tots els pronòstics i es va penjar la medalla d'or a les pistes de Gaità Huguet amb un millor salt de 9 metres amb 90 centímetres. Aquesta victòria té un significat especial, ja que Benito ha aconseguit revalidar el títol estatal que ja va guanyar just l'any passat en el mateix escenari. L'estiu del 2025, la saltadora local es va proclamar campiona d'Espanya amb una marca de 3 metres amb 70, fet que demostra una evolució constant en el seu rendiment i una gran maduresa competitiva malgrat la seva joventut. Amb un registre de 3,90 assolit aquest diumenge, Benito es consolida definitivament dins el top 10 històric nacional de la seva categoria. La fita d'aquest cap de setmana posa la cirereta, una temporada excepcional per la palafollenca que enguany s'havia ja proclamat campiona d'Espanya en pista coberta. Cal destacar que Benito arribava a la cita de Castelló com la gran favorita i líder de l'any, ostentant una millor marca personal de 4 metres en 5 centímetres, la tercera millor marca de tota la història en la categoria sub-18. El campionat d'Espanya sub-18, que ha reunit a 743 joves promeses de l'atletisme estatal, ha confirmat novament el gran nivell de l'esportista local. Benito ha estat una de les 7 dones capaces de defensar amb èxit la seva corona en aquesta edició, consolidant-se com un dels noms propis del futur de l'atletisme català. I la Nilstar reprèn la producció a Blanes de la mà d'un grup xinès després de 2 anys d'inactivitat. La històrica Safa de Blanes ha reprès l'activitat després de prop de 2 anys sense producció. La planta, que es fa anomenar Nilstar, ha tornat a fabricar fil de niló gràcies a l'acord amb un grup xinès que ha assumit les instal·lacions amb l'objectiu d'incorporar-les al seu nou pla de creixement industrial. La reactivació és encara en una fase inicial, però suposa recuperar l'activitat manufacturera en una dels recintes industrials més emblemàtics de la comarca i preservar un coneixement tècnic especialitzat que corria el risc de desaparèixer. El grup xinès està dedicat a la fabricació de mitges i mitjons per al mercat asiàtic i ja mantenia una relació comercial amb Nilstar des de fa uns anys. Fins ara adquiria el fil de niló produït a Blanes per elaborar els seus productes de gamma alta. Amb aquesta operació, però, el grup xinès ha fet un pas més i ha assumit directament la producció del fil que posteriorment envia a les seves fàbriques a la Xina. La companyia asiàtica ha explicat que la decisió respon tant a una estratègia empresarial com també a la voluntat de preservar una tecnologia que considera imprescindible. És tot, més informació d'aquí una hora.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Palafolls Som anuncia que Plenoil i la propietat rebutgen la permuta de terrenys per traslladar la benzinera fora del centre. Palafolls Som va informar aquest dilluns que tant Plenoil com també la propietat dels terrenys del carrer Passada número 15 han rebutjat la proposta de permuta plantejada per l'Ajuntament de Palafolls per traslladar la futura benzinera fora del nostre municipi. La proposta del consistori consistia en adquirir els terrenys on està prevista actualment l'estació de servei, que passarien a ser de titularitat pública, i cedir a la propietat uns terrenys municipals situats fora del centre perquè s'hi pogués construir la benzinera. Segons ha explicat la formació, diumenge al vespre, un cop finalitzada la manifestació de protesta, els propietaris del terreny els van comunicar que tant ells com també Plenoil no consideraven acceptable aquesta permuta. Això significa que mantenen la tramitació per instal·lar l'instal·lació, o en aquest cas l'estació de servei, a l'ubicació inicial, al costat de la rotonda d'entrada a Palafolls. Així ho ha explicat la portaveu de Palafolls Som, Mònica Armada.
1: El diumenge a última hora de la tarda van rebre una trucada dels propietaris del Passada 15. Us notificaven que ja havien fet participar l'alcalde de que no continuarien la negociació del tema de la permuta que havia proposat a l'equip de govern. El motiu que ens donen per fer-nos partícip d'aquesta decisió és que ells pensen que s'ha jugat una mica amb les expectatives de possibles negociacions de cara als veïns. Ells continuaran la seva part de demanar la llicència de forma legal i tots els processos legals. Sí que ens comenten que si sentissin els seus drets vulnerats, doncs, com tothom faria, doncs recorreran a la via judicial.
0: Armada també assegura que el propietari dels terrenys hauria traslladat exactament aquesta mateixa decisió a l'alcalde de Palafolls. Segons la formació, la manifestació de diumenge no hauria afavorit les negociacions. Expliquen que el propietari els hauria manifestat que la pitada que un grup de manifestants va fer davant del seu domicili mentre es dirigien cap a l'Ajuntament va suposar un punt de no retorn en aquest conflicte. La portaveu lamenta que les negociacions s'hagin trencat, ja que considera que són l'únic que havia possible per resoldre el conflicte entre els veïns de la propietat, l'empresa d'hidrocarburs i el consistori. Finalment, Palafolls Som denuncia que continua sense rebre informació oficial sobre les gestions que està donant a terme l'Ajuntament i reclama més transparència per tal d'evitar que el conflicte s'agreugi encara més.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.
3: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresme.
4: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
3: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
5: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
3: I comencem repassant els titulars més destacats de la comarca d'aquest dimarts 7 de juliol de 2026. Puja l'atur aquest juny a més de la meitat de municipis del Maresme, però baixa el conjunt de la comarca. Sergi Ferrer.
6: Comportament una mica paradoxal el de l'atur el mes de juny passat, perquè va pujar a 17 poblacions maresmenques, però va baixar lleugerament el conjunt de la comarca. Segons l'informe mensual de l'Observatori de Desenvolupament Local, que publica el Consell Comarcal, el nombre de persones registrades com a aturades al Maresme va ser de 18.316, és a dir, 15 persones menys que el maig i 618 menys que fa un any.
3: La nova nau que està construint KB Home a Tordera vol potenciar el servei al mercat europeu i nord-africà. Genís Mas.
7: El complex de la marca gironina que arribarà fins als 100.000 metres quadrats.
3: El balneari de Caldes Estrà consolida el seu atractiu entre els visitants europeus. Martí Capçada.
8: L'equipament forma part de la European Historic Thermal Towns Association, una xarxa que l'inclou al seu catàleg de destinacions termals i que ajuda a donar-lo a conèixer entre el públic interessat en el turisme, de salut i de benestar.
3: Balanç positiu del Canet Rock 2026, Dani Grau.
9: El record de Toni Cruz, membre de la Trinca Mort, moment més emotiu del festival, del qual ja s'han venut més de 800 entrades

0: per l'edició 2027.
1: I en esports, el taekwondista calellenc Nico Calvo es proclama campió del Solidarity Open de França. Sergi Ferrer.
2: El taekwondista calellenc Nico Calvo del TKD Avellaneda s'ha proclamat campió en la categoria júnior masculina de menys 55 quilos al 5è Solidarity Open 2026, disputat aquest cap de setmana a Montargis, França.
1: Bona tarda, aquest és un dels titulars del dia. Puja l'atur aquest juny a més a la meitat de municipis del Maresme, però atenció, baixa al conjunt de la comarca. Sergi Ferrer, bona tarda.
2: Bona tarda, Gemma. Comportament una mica paradoxal el de l'atur el mes de juny passat, perquè va pujar 17 poblacions maresmenques, però va baixar lleugerament el conjunt de la comarca. Segons l'informe mensual de l'Observatori de Desenvolupament Local que publica el Consell Comarcal, el nombre de persones registrades com a aturades al Maresme va ser de 18.316, és a dir, 15 persones menys que al maig, un 0,08% menys i 618 menys que fa un any. La taxa va quedar en el 7,86%. La xifra d'aturats no varia respecte al maig a 3 municipis, el Masnou, Òrrius i Sant Pol de Mar. A 10 municipis disminueix i, com diem, augmenta a les 17 poblacions restants, entre elles Premià de Mar, on van tenir 1.168 aturats, que en són 8 més que al maig. Es tracta d'una variació intermensual mínima d'un 0,69%, però potser el més cridaner és que la variació interanual és positiva. Aquest juny vam tenir un 0,52% d'aturats més que el juny de 2025.
1: Gràcies. I en un altre ordre de qüestions, Palafolls espera desencallar el nou CAP, els accessos a polígons i algunes subvencions amb els nous pressupostos de la Generalitat. Marc Ferri.
3: L'aprovació definitiva dels pressupostos catalans la passada setmana posa fi a 3 anys de pròrrogues pressupostàries i dibuixa el nou escenari d'inversions al Maresme. Per a Palafolls, el projecte que apareix de forma explícita en el capítol d'inversions és la construcció ja realitzada de la rotonda d'accés al municipi. L'optimisme del govern local prova més enllà d'aquesta obra concreta ja finiquitada. Segons ha explicat l'alcalde, l'existència d'uns pressupostos aprovats és clau per descongestionar tota una sèrie de decisions i de projectes que estaven pendents de confirmació econòmica. Tot i que no tots els detalls locals apareixen exposats de manera directa en el pressupost general, l'Ajuntament de Palafolls espera que aquest nou context permeti avançar en carpetes fonamentals per al municipi. Entre aquestes prioritats destaca, en primer lloc, el projecte del nou CAP de Salut, una infraestructura sanitària considerada vital per al municipi. Així mateix, també l'alcalde assenyala la importància de la millora dels accessos als polígons industrials, així com també que espera ajuts nominals destinats a la renovació d'espais esportius i també Francesc Alemany confia en resoldre l'habilitació de l'espai que ha d'acollir l'arxiu municipal amb una subvenció directa del govern català.
4: L'aprovació d'uns pressupostos a nivell d'una administració és sempre una bona notícia, en tant quan es descongestiona tot unes decisions que queden pendents sempre d'aquests pressupostos. En el cas de Palafolls tenim temes bastant importants, també pendents. El projecte del nou CAP, per exemple, seria un de molt important, però també tenim altres a nivell de carreteres, accessos als polígons, també temes vinculats a algunes subvencions nominals per espais esportius, també l'espai que volem que sigui l'arxiu municipal. Hi ha tota una sèrie de qüestions que depenen molt d'aquests pressupostos i que, per tant, ara estem pendents de saber fins a quin punt això queda solucionat amb aquests nous pressupostos.
3: Des de l'Ajuntament es mantenen ara a l'espera de conèixer la lletra petita del desplegament pressupostari per confirmar fins a quin punt totes aquestes qüestions queden definitivament solucionades i poden començar a caminar aquest mateix any, tot i que els pressupostos arribin en ple estiu.
1: Més qüestions. La nova nau que està construint l'empresa KB Home a Tordera vol potenciar el servei al mercat europeu i nord-africà. Genís Mas, bona tarda.
5: Bona tarda. Sí, actualment el centre compta amb una nau de 53.000 metres quadrats que permet emmagatzemar fins a 44.000 palets. Amb l'ampliació està previst que es dobli la superfície i arribar a sumar uns 100.000 metres quadrats. Segons Francesc Julià, CEO de KB Home, l'ampliació està enfocada a donar servei al mercat europeu i nord-africà, tant per al canal de venda per internet, per al canal de distribució a les botigues i per als prescriptors i distribuïdors a tercers.
6: Està enfocat a donar servei al mercat europeu i nord-africà. Llavors, i aquí tenim tant el canal e-commerce com el canal de botigues, serveis de plataforma de distribució a botigues com a clients prescriptors i distribuïdors de tercers.
5: Actualment, Cape Home té una presència en més de 80 països de forma directa, en 35 i de venda per internet. Són 31, especialment a la Unió Europea.
1: Malgrat de Mar amplia el parc d'habitatges públics per a situacions d'emergència social. Laura Téllez.
7: L'Ajuntament de Malgrat de Mar ha adquirit un pis de 100 metres quadrats, 4 habitacions i 3 lavabos. Amb aquesta compra sumejà 3 habitatges per a donar cobertura a situacions d'emergència social, com per exemple desnonaments. Per adquirir aquest pis, l'Ajuntament ha fet ús del dret de tanteig i retracte, una facultat legal d'adquisició preferent que permet a una persona física o jurídica, o com en aquest cas, a l'administració pública, comprar un immoble igualant les mateixes condicions i preu que s'havien pactat amb un tercer comprador. Jofre Serret, tinent d'alcaldessa d'Acció Social i Habitatge, ha valorat la compra positivament.
8: Ens ajuda, sobretot i en especial, quan hi ha llançaments hipotecaris, quan hi ha desnonaments de famílies, poder dotar d'un servei, d'un habitatge digne per uns dies i que aquestes persones doncs, no es quedin al carrer. Aquest pis es suma al parc d'habitatges públic, actualment doncs, en tenim 3, i per tant, un nou servei que també ens fa estar molt contents, especialment des de la Regidoria de Serveis Socials.
7: A banda de l'adquisició d'aquest pis, l'Ajuntament de Malgrat de Mar lliurarà el proper 13 de juliol les claus dels primers habitatges de lloguer dotacional que tindrà el municipi. S'ha previst un acte institucional previ al lliurament de les claus aquest divendres a les 10 del matí, que comptarà amb la presència de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque.
1: El balneari de Caldes d'Estrac consolida el seu atractiu entre els visitants europeus. Martí Capçada, bona tarda.
9: Bona tarda, Gemma. Així és, el balneari de Caldes d'Estrac continua reforçant el seu atractiu com a destinació termal, més enllà de l'àmbit local i comarcal. Tot i que la majoria dels usuaris continuen sent veïns del municipi i de poblacions properes, cada vegada són més els banyistes arribats d'altres punts d'Europa que s'acosten a gaudir de les propietats de l'aigua termal caldenca. Aquest increment de visitants internacionals s'explica, en part, per la presència de Caldes d'Estrac al European Historic Thermal Towns Association, l'Associació Europea de Viles Termals Històriques. Formar part d'aquesta xarxa permet que el balneari figuri en el seu catàleg i es doni a conèixer entre el públic interessat en el turisme de salut i de benestar. A través d'aquesta aliança, els visitants poden contractar paquets que combinen bany termal i allotjament a l'hotel Viladarenys, amb propostes adaptades a mida per part de l'empresa gestora del balneari. A més, també hi ha turistes estrangers que arriben al centre termal a través d'ofertes de viatge o després de descobrir-lo durant les seves vacances a Barcelona, al Maresme o a les Tres Viles. Properament, el balneari lluirà també l'adhesiu que l'acredita oficialment com a membre d'aquesta associació europea, reforçant encara més la seva projecció internacional.
1: Gràcies, seguim parlant d'aigua perquè Canet disposarà de dues branes a la platja. Dani Grau, bona tarda.
0: Bona tarda. Aquesta setmana l'Ajuntament instal·larà dues baranes a la platja. Una estarà situada davant l'estació, com l'any passat, i l'altra s'ubicarà a l'avinguda Maresme. L'estiu passat, la platja de Canet va estrenar una barana que es va col·locar davant la torre de vigilància del servei de socorrisme, és a dir, a la zona del davant de l'estació de Renfe. L'objectiu era millorar l'accessibilitat a la platja de la nostra vila. Veient la bona resposta d'aquesta mesura, es va decidir que la propera temporada s'ampliaria el nombre de baranes. El problema és que el consistori no ha pogut localitzar on està la que es va col·locar l'any passat. El més probable és que acabada la temporada no es retirés i una llevantada se l'endugués mar endins. Les dues baranes són d'acer inoxidable i recordem que la instal·lació d'aquestes baranes respon a una demanda ciutadana que es va traduir en una recollida de signatures ahir en una moció aprovada al ple municipal.
1: Gràcies, i la màgia arriba avui a les nits d'estiu del Casal de Joves a Tordera, a Genís.
5: La proposta, consolidada des de fa uns anys, torna a omplir els vespres de dimarts de juliol amb activitats culturals gratuïtes. Avui comptarem amb l'actuació del MAC Eugenio i l'Ajuntament de Tordera i el Casal de Joves, que ja han presentat un programa setmanal amb propostes de nivell obertes a tothom. Monòlegs i concerts per al públic general cada dimarts de juliol a les 9 del vespre.
1: Gràcies, i la caravana didàctica de prevenció i sensibilització de les violències masclistes a la Generalitat visitarà Malgrat de Mar aquest dijous. Laura Téllez.
7: El punt Lila mòbil del Departament d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya apropa serveis d'informació i primera atenció a espais públics amb gran afluència, com ara platges, mercats i piscines municipals, casals de gent gran, festes majors i festivals. En el cas de Malgrat de Mar, visitarà de 10 del matí a 1 del migdia les peixateries velles. El punt Lila mòbil es presenta com un espai visible, segur i confidencial, amb un doble objectiu: sensibilitzar la ciutadania i garantir una primera atenció psicosocial i derivació especialitzada en contextos on sovint no hi ha serveis disponibles. Així, el dispositiu acosta els recursos institucionals al territori, convertint-se en una porta d'entrada a la xarxa de serveis especialitzats d'atenció i intervenció. Sònia Huertas és la regidora d'Igualtat.
10: Crec que és molt important, de cara a tot el tema que tenim de que tot ha apujat les denúncies d'agressions sexuals, ha apujat les de maltractes també. És un punt molt important i molt proper a la gent perquè s'informi i prengui nota, no?, de totes les coses que estan passant aquí a nivell de Catalunya i a nivell d'Espanya, perquè han pujat moltíssim, eh?, les denúncies. De 51.000 denúncies de gener a març, és el primer trimestre. L'any passat, les mateixes dades, hi havia 45.000, o sigui que han pujat massa.
7: El servei, a més, posa especial èmfasi en arribar a col·lectius menys familiaritzats amb els conceptes i recursos de prevenció de les violències masclistes, com ara les persones grans, que sovint desconeixen què són els punts lila o com poden actuar en situacions de risc o d'acompanyament. Alhora, millora l'accessibilitat per a dones que viuen en entorns rurals o amb dificultats per connectar amb els serveis especialitzats, ampliant l'abast i la proximitat d'aquests suports.
1: I avui també parlem de la preestrena de Memory Hit, un curtmetratge amb segell calellenc, Sergi.
2: Passi privat a Calella del curtmetratge Memory Hit, que té la ciutat com a principal escenari de la història. La producció d'Eiro Films i Common Films està dirigida pels calellencs Albert i Júlia Guinart. Abans d'iniciar el seu recorregut per festivals i mostres cinematogràfiques, diumenge se'n va fer la preestrena a la Sala Mozart de Calella en una projecció que va reunir l'equip tècnic i artístic, a més de figurants i col·laboradors del projecte. Memory Hit és un thriller psicològic que segueix la història de l'Emma, interpretada per l'Augusta Toneik, una pintura emergent que, després de rebre un trasplantament de cor, comença a patir malsons i a pintar quadres cada vegada més foscos. Se sent desconnectada d'ella mateixa i decideix unir-se a un grup d'autoajuda, on descobreix que les seves visions podrien estar relacionades amb la persona que li va donar el cor. El repartiment el completen Clàudia Font, Mireia Xalà, Octavi Pujades, Adán Aguilar i l'actriu calellenca Assumpció Hortet. El projecte també ha comptat amb el director de fotografia Josep Maria Civit i amb Sebastián Vogler, responsable del disseny de producció. Memory Hit es va rodar entre finals del 2025 i principis del 2026 a Calella i en altres localitzacions del Maresme. Al llarg del curs s'hi poden reconèixer diversos carrers de la ciutat de Calella i espais emblemàtics, com la taverna La Quadra. L'Ajuntament de Calella ha col·laborat en el projecte amb una aportació de 5.000 euros.
1: Seguim avançant. Ignorantes, Boom Boom Fighters, en Coca Pi i DJ Carla Nisha encapçalen la Nit Jove de la Minerva 2026 de Llavaneres. Martí.
9: Correcte, la Nit Jove 2026 de Llavaneres ja té cartell i tornarà a ser un dels plats forts de la Festa Major de la Minerva. La cita serà divendres, el divendres 17 de juliol al Parc de Cal Alfaro, amb entrada gratuïta i una programació musical encapçalada per, com tu bé has dit, Gemma, Ignorantes, Boom Boom Fighters, Sant Cuca Pi i DJ Carla Nisha. Els concerts començaran a les 11 de la nit, però el recinte obrirà portes a les 9 del vespre perquè el públic pugui gaudir també de l'espai gastronòmic i de les barres gestionades per entitats del municipi, com el CE Llavaneres, els Batú Banyuts i el Casal de Llavaneres. La nit arrencarà amb l'actuació dels Ignorantes, una banda del Maresme coneguda per la seva barreja del reggae, punk, trap, ska i humor irreverent. A 1:15 serà el torn de Boom Boom Fighters en Coca P, amb una proposta que fusionarà el reggae amb el dancehall amb un segell propi, i tancarà la festa DJ Carla Nisha, un artista barcelonina vinculada a la música electrònica i a les arts escèniques. Per garantir una festa segura, la Nit Jove comptarà amb el punt lila i amb l'assessorament d'Energy Control en prevenció del consum d'alcohol i drogues. A més, l'Ajuntament ampliarà el servei del bus C22 fins a les 4 de la nit i oferirà també un servei gratuït obligatori de guardacascos a l'entrada del recinte.
1: I l'Eufòria encén la primera nit de Festa Major de Premià de Mar. Genís.
5: Doncs sí, Premià de Mar enceta avui una edició molt especial de la Festa Major marcada pel 30è aniversari dels Pirates i Premianencs, la primera jornada que combinarà activitats familiars, música i cultura popular abans que l'Eufòria doni el tret de sortida oficial a 6 dies de celebració. El matí començarà amb la Jactoca Pirata a la Biblioteca Martí Rosselló. A partir d'un quart de 7 de la tarda, el seguici infantil recorrerà els carrers fins a la plaça de l'Ajuntament, on tindran lloc l'Eufòria Petita i el concert familiar Els Menuts ja estan de festa. Amb Folk Kids de Pep López i sopars de duro. La jornada continuarà amb una audició de cançons tradicionals catalanes al Centre Cívic, el tradicional concert de Festa Major de l'Escola Municipal de Música i el sopar popular a la Plaça Nova. Els actes més esperats arribaran cap a la nit. A les 11, el seguici nocturn conduirà a les colles de cultura popular fins a la plaça de l'Ajuntament i pocs abans de la mitjanit l'Eufòria tornarà a donar vida al ritual que any rere any marca l'inici oficial de la Festa Major amb l'esclat de gralles, tabals, gegants i capgrossos. Tot seguit començarà a premiar Estar de Festa amb l'actuació de la Porca Aventura i la sessió de P.D. Cardat, que tancarà la primera nit de celebració.
1: Gràcies i balanç positiu del Canet Rock 2026, Dani.
0: Sí, un any més amb l'aforament complet. El Canet Rock ha fet vibrar el públic. 25.000 persones han assistit aquest dissabte a la 12a edició del festival, que ha culminat amb un dels darrers concerts del grup valencià La Fúmiga abans que s'acomiadin dels escenaris. Com ja és tradició, a Canet Rock el trinco Josep Maria Mainat ha aparegut sobre l'escenari, aquest cop acompanyat pels gegants de Canet i capgrossos que representaven els tres integrants del grup La Trinca. Abans s'ha pogut veure una missatge creat amb intel·ligència artificial en què Toni Cruz, que va morir a 78 anys, membre de la Trinca, s'ha adreçat al públic amb un to de testament artístic i vital. La jornada va començar amb el debut de Maria Jaume al festival, que va inaugurar la programació amb la seva proposta indie-pop. Posteriorment van actuar Doctor Prats, en Ginestar i els Amics de les Arts, que van tornar a un escenari del qual ja formen part perquè ja són història. Un altre dels moments destacats de la nit va ser l'estrena de Love Beat Band al festival, una de les actuacions més esperades d'aquesta edició. També hi van ser presents 31 Fam i Figaflaues, que van oferir un espectacle amb la participació del creador de continguts Naim Small, conegut per les seves versions de cançons populars catalanes a les xarxes socials. Ja de matinada, els Catarres, en The Targets i Buos van convertir el Pla d'en Sala en una gran festa col·lectiva amb milers de persones coneixent els seus principals hits abans en el concert de Cloenda amb La Fúmiga. Més enllà de la música, el festival també va tenir un espai per a la solidaritat amb les persones afectades per incendis a l'Empordà. Tant l'organització com diversos dels artistes participants en van expressar el seu suport als equips d'emergències, als pagesos i als veïns de la zona. El Canet Rock havia exhaurit les entrades 4 mesos abans de la seva celebració, confirmant solament el seu poder de convocatòria. Coincidint amb la final del festival, l'organització va posar a la venda les entrades per l'edició de 2027, de les quals ja s'han venut més de 800.
1: En esports, el tordarenc Marc Fuentes disputarà el Mundial de Futbol Gaèlic amb la selecció catalana. Genís.
5: Sí, el jugador del Celtic Girona ha estat convocat oficialment per participar en el proper Mundial, que es disputarà a Watford, a Irlanda, del 13 al 17 de juliol. El futbol gaèlic és l'esport rei a Irlanda, capaç d'omplir estadis amb més de 70.000 espectadors. Es tracta d'una disciplina molt dinàmica que es podria definir com una barreja entre el futbol i l'handbol. Es juga amb una pilota rodona que es pot botar, colpejar amb el peu i també agafar i llançar amb les mans. També comparteix amb el rugbi per tenir una gran intensitat física i un sistema de puntuació mixt, on hi ha porteries de futbol que sumen 3 punts si es marca gol i postes elevats en forma de H que sumen un punt si la pilota passa per sobre del travesser. Fuentes va descobrir aquest esport gairebé per casualitat a la Universitat de Girona, on s'oferien crèdits universitaris per provar-lo. Des d'aquell primer contacte la seva progressió ha estat notòria. Va passar de formar part del projecte del Celtic Girona, un grup format majoritàriament per joves universitaris, i en només 2 anys ha aconseguit el bitllet per al Mundial, on Catalunya pot competir amb el seu propi nom i bandera gràcies al fet que l'esport no està reconegut a nivell estatal a Espanya. El propi Marc Fuentes en dona més detalls.
11: I el Mundial que fan realment és un Mundial de Nacions. Llavors per això va Catalunya, va convocar Galícia, Ibèria, que és una barreja entre Espanya i Portugal, que això, bueno, aquesta frontera seria una mica difícil de definir, però també van regions d'altres països, per exemple, crec que van zones de França, zones d'Itàlia, i crec que és el bonic de la riquesa de les diferents cultures.
5: L'objectiu de la selecció és ambiciós. Volen classificar-se per a la Final Four del 17 de juliol i, per què no, lluitar per al títol mundial.
1: I Alba Benito revalida el títol de campiona d'Espanya sub-18 de salt de perxa a Castelló. Marc Ferri.
3: La palafollenca Alba Benito s'ha tornat a coronar com la millor saltadora de perxa de l'estat en categoria sub-18 aquest cap de setmana en competició a Castelló. L'atleta, que competeix sota els colors del Futbol Club Barcelona, va complir tots els pronòstics i es va penjar la medalla d'or a les pistes Gaetà Huguet amb un millor salt de 3,90. Aquesta victòria té un significat especial, ja que Benito ha aconseguit revalidar el títol estatal que ja va guanyar l'any passat en aquest mateix escenari. L'estiu de l'any passat, la saltadora local ja es va proclamar campiona d'Espanya a Castelló amb una marca llavors de 3,70 metres, fet que demostra l'evolució constant en el seu rendiment i una gran maduresa competitiva malgrat la seva joventut. Amb un registre de 3,90 metres, ha assolit aquest diumenge, Benito es consolida definitivament dins del top 10 històric nacional de la seva categoria. La fita que cap de setmana posa la cirereta una temporada excepcional per la palafollenca, que enguany ja s'havia proclamat campiona d'Espanya en pista coberta. Cal destacar que Benito arribava a la cita de Castelló com la gran favorita i líder de l'any, ostentant una millor marca personal de 4,05 metres, la tercera millor marca de tota la història en la categoria sub-18.
1: I el taekwondista calellenc Nico Calvo es proclama campió del Solidarity Open de França. Sergi.
2: Sí, el taekwondista calellenc Nico Calvo del TKD Avellaneda s'ha proclamat campió en la categoria júnior masculina de menys 55 quilos al 5è Solidarity Open 2026 disputat aquest cap de setmana a Montargis, França. El torneig de caràcter internacional i inclòs en el calendari europeu ha reunit competidors de diversos països. Nico Calvo va superar diversos rivals francesos durant la competició i es va imposar a la final a un taekwondista dels Països Baixos, un triomf que li permet ascendir fins a la 13a posició del rànquing europeu de la seva categoria. Aquest nou èxit consolida el gran moment de forma del jove esportista calellenc. A l'abril ja es va adjudicar l'Open Internacional Britànic disputat a Manchester després de superar rivals de França, Dinamarca i Anglaterra. A més, aquesta temporada també va pujar al podi de l'Open Internacional d'Espanya, la competició més important de l'estat, on va obtenir la medalla de bronze en la categoria júnior de menys 55 quilos.
1: Molt bé, moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
12: Hola, bona tarda. Seguim pendents de l'evolució d'aquesta situació meteorològica marcada per l'estabilitat, però sobretot per les altes temperatures, que avui, de moment, segueixen amb uns valors semblants als d'ahir, és a dir, a prop de la costa, entre els 31 i els 33 graus, i a l'interior de la comarca fregant els 35. Ara bé, de cara a demà, la temperatura puja més, ho farà de forma més clara, i en alguns sectors del litoral maresmenc podríem arribar als 34 de màxima, i cap a l'interior de la comarca fins als 37 a les hores centrals del dia. Per tant, calor intensa tant demà com sobretot també de cara a demà passat. Tot això amb unes nits ja tòrrides, amb temperatures que en alguns punts del litoral han quedat lleugerament per sobre dels 25 graus de mínima. Per exemple, a Sant Cebrià de Vallalta hem tingut una mínima de 26 graus, 25 a Mataró i 25 també a la zona més alta del Maresme, l'àrea del Montnegre. I de cara a les properes nits continuarem amb temperatures doncs, en aquesta direcció, en aquesta línia, temperatures realment molt elevades. Sembla que cap al cap de setmana tindrà un petit respir, entrarà vent més humit de mar cap a terra i això afavorirà que divendres, però sobretot dissabte i diumenge, la temperatura pugui baixar una mica, continuarà fent calor, però no serà una calor tan exagerada i fins i tot estem pendents de l'evolució d'un petit embussament d'aire fred en alçada que podria afavorir alguns ruixats de cara a la jornada de dissabte. Tot això ja ho anirem veient al llarg dels pròxims dies.
1: Molt bé, moltes gràcies, molt pendents d'aquesta segona onada de calor. Nosaltres ara tot seguit farem una petita pausa i quan tornem tindrem el tastet de llengua amb en Martí, també parlarem amb Xavier Torrentó i també farem l'episodi de música. No marxeu, fins ara.
13: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
2: Molt bé, seguim en directe a l'Ona Maresma. Avui és dimarts 7 de juliol i és moment de fer el repàs a les xarxes socials amb en Genís. Genís, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma.
2: Com estàs?
3: Molt bé, preparat per destacar potser els temes més interessants del Maresme, del món i també alguna curiositat.
2: Molt bé, doncs a tu mateix comencem pel Maresme.
3: Doncs comencem pel Canet Rock, que ja ho hem avançat en els informatius, que ha tornat a tancar una edició d'èxit absolut amb les entrades exaurides i també la presència d'unes 25.000 persones al ple d'en Sala. El festival, que ha ofert 12 hores de música en català aquest passat cap de setmana, també ininterrompuda, que van començar des de les 6 de la tarda i van finalitzar passades ja les 7 del matí de l'endemà. A partir de la mitjanit, que va ser quan ja hi havia una mica més de gent, el públic va poder gaudir de 31 fam i també de l'energia de Figaflaues. Posteriorment, actuacions com els Catarres van consolidar la festa amb èxits com Jennifer's i altres nous temes. El duet mataroní de Tallets també va reivindicar la seva comarca desplegant una bandera de Mataró, interpretant temes com el Maresme i el seu nou èxit Era això. A més, també la maresmenca DJ Trapella va amenitzar els canvis d'escenari, avançant l'ambient de les festes de les Santes, ja que ja tindrà presència doncs, a aquesta festa major maresmenca. Després també, Buos, el grup valencià La Fumiga, va ser l'encarregat d'acompanyar la sortida del sol amb el que ha estat un dels seus últims concerts a Catalunya abans d'acomiadar-se dels escenaris, tancant el festival de manera molt emotiva amb la cançó Gràcies per tant.
2: Molt bé, doncs ara ja el Canet Rock fins l'any que ve. Tema internacional, què destaquem?
3: Doncs com a tema internacional barregem esport i política, i és que el president de la FIFA, Gianni Infantino, i el president dels Estats Units, Donald Trump, es trobaven ara feia un dia en el centre de la polèmica per la prèvia del partit de vuitens de final del Mundial entre Estats Units i Bèlgica. El motiu va ser la retirada de la targeta vermella que havia rebut el jugador nord-americà Folarin Balogun en el partit anterior contra Bòsnia. Donald Trump ha admès que va trucar a Infantino per demanar una revisió de la jugada perquè considerava que no era falta i argumentava que els millors jugadors han de jugar tot, i això assegura que no va pressionar i la decisió final va ser de l'organisme. El president de la FIFA ha emès un comunicat defensant que la intervenció de Trump va ser informal i sense cap fes. Infantino assegura que els òrgans judicials i la comissió esportiva de la FIFA són completament independents.
2: Em sembla curiós que en Donald Trump digués que no va pressionar, però ja pel simple fet de que truqui el president d'Estats Units a l'àrbitre, no? És com una mica imposa, podríem dir.
3: Sí, sí, imposa, i a més, si t'hi fixes, la jugada per la qual el jugador d'Estats Units rep vermella no és que sigui vermella.
4: Perdó, Gemma, a l'àrbitre no, al president de la FIFA, cuidado, que és més gros.
3: Exacte,
2: clar, clar.
3: Sí, sí.
4: Ojo.
2: Doncs,
3: el que comentava, la jugada no és que sigui de vermella, sinó és que és per tancar-lo i per deixar sense jugar uns quants partits. És molt, molt greu l'entrada.
2: Déu-n'hi-do, molt bé. I, a veure si el tema curiós és encara més impactant que el que acabem d'explicar.
3: Doncs mira, com a curiositat, portem que avui el Parlament Europeu vota aquest mateix dimarts l'actualització de la normativa dels drets dels passatgers aeris, una cosa que va estar congelada des del 2004, amb l'objectiu així d'augmentar la transparència i també de protegir els consumidors. Entre les principals novetats, la reforma obligarà les companyies de vol a incloure l'equipatge de mà en el preu inicial del bitllet i prohibirà cobrar tarifes extres per als menors de 14 anys, embarassades o persones dependents que puguin seure al costat dels seus acompanyants. A més, també es garantirà la gratuïtat de les targetes d'embarcament impreses. Pel que fa a les incidències, es mantenen els llindars i els drets d'indemnització econòmica en cas de denegació d'embarcament, cancel·lació menys de 14 dies o retards superiors a 3 hores. Les compensacions, que també continuaran sent de 250, 400 o 600 euros segons la distància de vol, tot i que les aerolínies podran reduir aquesta quantitat a la meitat si ofereixen un transport alternatiu eficaç. La presidenta de l'Eurocambra, Roberta Metsola, ha destacat que l'acord reforçarà els drets dels passatgers sense generar burocràcia un cop el ple ratifiqui el pacte assolit amb el Consell de la Unió Europea. S'obrirà un termini de 12 mesos perquè les companyies aèries s'adaptin a aquestes noves directrius obligatòries.
2: Molt bé, Genís, doncs em sembla una bona notícia. no, positiva per sí, tothom que viatja.
3: Com a mínim positiva, perquè es deixa des del 2004, ara veiem que estava congelat aquest tema, i almenys un tema polèmic és el de les aerolínies, amb el tema d'emmarcament, de targetes d'emmarcament, de vols i d'equipatge, doncs podrà quedar solucionat.
2: I que fan una mica el que volen, a vegades.
3: Cada una té els seus trucs, sí.
2: Molt bé, doncs va, anem a conèixer la pregunta del dia. Vinga, som-hi, què estem preguntant avui?
3: Doncs avui preguntem, en relació a aquesta nova llei, doncs, si els oients viatgen amb equipatge de mà o amb maleta gran.
2: Molt bé. Tu, Genís, amb què viatges?
3: Home, jo, tirant cap a l'opció econòmica, diria que amb equipatge de mà, normalment.
2: Clar, és que antigament, quan viatjaves, podies portar una maleteta.
3: És que és una cosa que no aniria malament, eh?
2: Ara una motxilla que l'has d'encabir en el seient del davant, als peus.
3: Sí, sí, sí.
2: Clar, en aquesta motxilla, ja em diràs tu, si vas a un destí de platja o de sol que portes 4 banyadors i 4 samarretes, encara, no? Encara. Però si és hivern, què hi portes allà?
3: Si has d'anar a algun país nòrdic, difícil.
2: Hi ha gent que es posa tota la roba que es vol posar i va com un muñeco Michelin, i puja així a l'avió. L'altre dia vaig veure un reel, un vídeo a Instagram, d'unes noies que no els hi deixaven passar més... Crec que portaven la motxilla massa plena o portaven alguna cosa de més i s'ho van amagar dintre la panxa com si fent una bola, com si estiguessin embarassades.
3: Home, al final cadascú ha de tenir els seus trucs també per poder portar tot l'equipatge.
2: No,
3: sí,
2: no,
3: sí.
2: Doncs semblava cert, o sigui, no era una mala idea. De fet, jo vaig pensar, mira, si em passa algun dia m'amagaré l'equipatge a la panxa.
3: No és mala opció. Sí, sí.
2: No, però clar, has dit, no?, que també algunes aerolínies cobren a les embarassades, per tant, no sé si al final...
3: Ara, mira, però amb la nova llei es deixarà de cobrar. O sigui que...
2: Sí, menys tant... mal, menys mal.
3: Sí, sí, sí.
2: Molt bé, Genís, doncs, com sempre, moltes gràcies.
3: A tu.

0: Molt bé, doncs seguim a l'Ona Maresma, ara amb els tastets de llengua barra concurs de llengua. Martí Capçada, què ens prepares avui?
1: Què tal, Gemma? Com estem? Doncs sí, sí, tu bé ho has dit, eh? Són uns tastets però disfressats una mica en modo de concurs, que ja venim un parell de setmanetes fent-ho així. I és que he de dir pels nostres oients que avui és l'últim i definitiu concurs de barbarismes d'aquí de l'Ona Maresma. Per tant, el guanyador o guanyadora s'endurà el premi, que ja ho establirem més tard. Però, primer de tot, donar la benvinguda a tots els participants. Bona tarda, nois.
2: Comporta't, Martí.
1: Sí, sempre hi ha marro, en aquests concursos.
0: Bona tarda, sí, sí, sobretot perquè hi ha gent molt competitiva.
1: Sí, sí, i no direm noms, eh? Que tenim el nostre tècnic de so, en Marçal CC,
0: sí,
1: que va participar a l'últim concurs i diria que va ser el jugador de revelació. A veure,
0: sí,
1: el tenim per aquí, el Marçal.
3: I tant, tu digues.
1: Home, bé, bé, bé, no, no era per assegurar-me, per tenir totes les cartes sobre la taula.
3: Tens doncs... el teu Lamine Yamal aquí, no preocupis.
1: Sí, ojo, ojo, perquè ets un dels candidats a endur-se el premi avui. Mira que va ser el primer cop que participaves i déu-n'hi-do. Recordo molt ràpidament als nostres oients que no hagin escoltat cap concurs. El d'avui és un concurs de barbarismes. Per tant, jo us diré una paraula maldita en català i vosaltres pel grup de WhatsApp que tenim de l'Ona Maresma, m'haureu de, que em va agradar molt com ho va batejar en Sergi Ferrer, amb el mètode jo. Per tant, haureu de contestar jo.
2: Universal.
1: Exacte, el mètode universal jo, que serà contestar amb un jo pel grup de WhatsApp i sense queixa alguna, que ja ens ho coneixem, el que a mi em surti el primer, li donaré veu. Després,
0: però,
1: si voleu sol·licitar
0: Martí,
1: el bar...
0: incorporem, digue'm, una novetat que des de casa, si volen jugar, poden enviar un missatge amb Martí Capçada al telèfon.
1: Ui, ui, ui, ja, sisplau, eh? A veure si aquí em començarà a pitar tot. No,
0: sí,
1: de moment l'últim concurs ho farem així, després ja veurem si obrim fronteres.
0: Molt
1: així
0: bé.
1: Que, companys, companyes, comencem amb la primera paraula. Molts nervis, ja els puc intuir.
0: Un moment.
1: Sí, sí, Genís, per favor. Que
0: un moment, nois.
1: Digues.
0: Perdona, digues, Martí, és que... Clar, Genís, i tant, és que en Marçal no està al grup, el vaig treure o va marxar.
3: Ah.
0: Per tant, un segon...
3: Em seria difícil, si no, participar.
1: Doncs posa'l al grup, així ja en justes condicions, i mentre el poses, doncs aclarir, Genís, que i tant, aquí tots a punt,
3: gràcies.
1: Tots els municipis pendents, i bueno, a veure quin s'endú el premi, com hem
0: dit. Ja hi som tots,
1: Està allà en Marçal, ja hi som tots.
0: I en Sergi ja està preparant el joc.
1: Ui, tots!
0: En Marçal també. El mètode jo.
1: La gent escrivint, m'agrada. Vinga, va, comencem amb la primera paraula. I la primera paraula és... acantillat. Sergi Ferrer, de Calella, expert musical i es veu que també en barbarismes. A veure, digue'ns.
2: Clavegueram.
0: Ui.
1: Incorrecte.
2: No.
1: Poder no l'he pronunciat bé, A veure, repeteixo. Acantilat, clar, perdoneu, acantilat. Bueno,
0: no,
1: una mica les dues estan mal dites, o sigui, ja està acceptat. Acantilat. Gemma Palet, següent
3: estem
1: jo.
3: Parlant de... Què és un acantil? En castellà,
1: correcte, sí. Bueno, ja m'agrada que no ho sapigueu perquè senyals que teniu un català
0: no,
1: molt genuí.
0: Jo sí.
1: Però,
0: que ho sé.
1: A veure la Gemma.
0: Penya-segat.
1: Correcte! Primer punt per premiar de mar. Molt bé. Potser no em poso les culpes, que poder no ho he dit del tot.
0: Clar, perquè potser ha entès en Sergi el
2: cantarilla.
1: Ja, ho he pensat.
0: Però bueno, i la paraula era, com has dit tu, Martí?
1: Acantilat.
0: Vale. Bueno, ja...
3: Ara t'he pillat.
1: Bueno, s'ha fet un mix, una mica, però bueno, em sap greu, nois, el primer punt li haurem de donar a premiar, ja està havent una mica de boicot d'inici, però anirem a la segona paraula, que miraré aquest cop sí pronunciar-la bé, i és agulletes. Gemma Palet, ojo que et pots ficar 2-0, a veure...
0: Cruiximents. pot ser?
1: Et quedes amb cruiximents, no canvia.
0: No, sí.
1: Correcte! 2 punts! Molt bé! Molt bé. M'agrada la musiqueta, per celebrar-ho. Bé.
0: Sí.
1: Doncs 2 puntets cap a Premià de Mar amb Gemma Palet. El següent jo era d'en Sergi, que està a punt, però no ha pogut ser. Veurem a veure la de tercera paraula. A veure si me la sabeu dir bé. Parlem de... Chanchullo. Gemma Palet, un altre cop. Ojo, que et veig molt a tope, avui. Es veu
0: no
1: que...
0: No la sé segur, però jo et diria estafa. Però clar, crec que hi ha alguna paraula que potser és més adient.
1: He de dir que és incorrecte, Gemma. En aquest cop estafa, ben intentat, però no te la puc donar de correcte. I ojo, que crec que és el primer cop que passa que no veig cap altre jo, de moment.
0: És difícil, Chanchullo.
1: A veure, deixem 10 segons, repetim. Chanchullo. A veure, clar, és una paraula que clar, s'utilitza molt així, maldita.
3: És boníssima, Martí. O sigui...
0: Chanchullero, no?
1: Gràcies,
0: també.
1: Marçal.
3: Com dimonis es diu això?
1: És curiós, i és més, quan us la digui, és una paraula que m'agrada molt, O sigui, jo també l'he descobert, no us seré sincer.
0: Digues, si no vols.
1: Vols disparar? Algun últim intent?
0: Despropòsit, jo què sé.
1: No, és despropòsit. Us la dic, companys, perquè és bastant complicada aquesta.
0: Vale.
1: Però la paraula correcta per dir chanchullo en català és tripijoc.
0: Buah, que bona.
3: Boníssima.
0: M'encanta.
1: Molt complicada aquesta, molt complicada.
0: No facis tripijocs, no?
1: Correcte, seria així l'expressió.
0: És un tripijoc, clar, un chanchullero.
1: Uf, aquí ja m'estàs demanant aquí.
3: Tripijoquero.
1: Exacte, nivell expert,
0: Molt bé.
1: Doncs res, malauradament no podem sumar cap punt per cap emissora. He de dir que era una paraula molt complicada aquesta, i ens anirem a veure amb la quarta, a veure si aquesta tampoc s'endú cap punt, o bé algú agafa la delantera. Així que la quarta paraula és... piropo. Gemma Palet, has dit jo, i després tenim a Marçal CC. A veure...
0: No, passo, m'he precipitat.
1: No? Passem a Marçal, doncs, a veure...
3: Jo tinc una que probablement deu ser una... No deu ser la correcta que tu deus tenir enllistada, però afalagament.
0: Ja la sé, merda. Perdoneu.
1: Ara...
0: Torno a posar el jo i ara que em toqui...
1: El Marçal m'està posant ara en un compromís, perquè és veritat que no és la que tinc jo apuntada.
0: No, però hi ha una altra que és millor.
1: Sona bé, afalagament, però és veritat que crec que no s'adequa exactament a piropo. I si és així, Marçal, et demano disculpes per no poder-te donar aquest punt. Moltes gràcies.
0: No, perquè el que diu el Marçal és un cumplido. Saps? Per tant,
1: vale,
0: hi ha correcte. Una paraula aquí,
1: veure,
0: que sí,
1: Gemma,
0: a mínimes.
1: He de donar, sé que la tens a la punta de la llengua, però per seguir les normes del concurs, li he de donar el pas al Genís, que
0: va,
1: és
0: Genís.
1: El tercer que ha dit jo i es pot estrenar, atenció.
4: No, jo li dono el pas a la Gemma perquè era complicat el que anava a dir jo també en català.
0: Vamos! Va, em toca, no?
1: Vinga, va, Gemma, et toca.
0: Floreta.
1: Correcte, Gemma, molt bé. Aquest floret així pronunciat d'una manera un pèl peculiar, però que la paraula està ben dita. Per tant, 3 punts per Premià de Mar. Així que... Déu-n'hi-do.
0: M'estan dient tramposa.
2: És molt bo, Gemma. No ho has entès, però és molt bo.
0: La Gemma és als Estats Units amb
2: balons. En Genís ho ha entès.
0: Ah, vale, però que us estic pressionant. Us sentiu pressionats. Aleshores... No, va.
2: Res. Ho estàs fent molt bé, Gemma, és igual, no pateixis.
0: No, Sergi, explica't, sisplau.
2: No. La gent que ja ho ha entès, ja està.
0: A veure, en Sergi diu que la Gemma és als Estats Units amb Balogun.
3: Jo, Gemma, no tinc ni idea de què estan parlant.
0: No, Martí, sí, Martí, explica-m'ho.
1: Bueno, doncs que ja diria que s'ha parlat als tuits, de fet, que hi ha hagut la polèmica al Mundial amb un jugador d'Estats Units que es diu Balogun, que és el davanter, que l'han expulsat i hi ha hagut polèmica perquè li han retirat la vermella degut a pressions de Donald Trump. Per tant, jo crec que t'està dient una mica, amb el bon sentit o mal sentit de la paraula, estafadora, Gemma. Però bueno,
0: nada, t'ho
1: diu amb carinyo, amb carinyo.
2: Amb molt de carinyo, doncs, òbviament.
0: Sí, però pues us ho prometo que no estic fent cap trampa, de veritat, eh?
1: Bueno, ho veurem
0: Els que pensen que els altres fan trampes és perquè fan trampes ells primers.
2: Exacte, així
0: que
2: Gemma, en veritat.
0: Seguim, va, seguim.
1: Aquí, companys, és que no hi ha concurs que no acabem amb esbatossats, eh?
3: A ganivetades.
1: Exacte. Anem amb... No sé si tenim molt temps, Gemma, una paraula més sí que ens dona, oi?
0: Sí, i dues.
1: I dues? Perfecte. Sí. Doncs vinga, la següent paraula és... fastidiar. Gemma Palet de nou diu jo,
0: és que,
1: i veurem si ho diu correctament o no.
0: És que o sigui, t'ho juro, vamos, pel que més vulgueu, que no estic buscant res. Marçal, tu em vas veure buscar algo?
3: No, vale. Certifico.
0: No, i no t'estic pressionant, eh?
3: No, i no ho estem fent perquè jo també estic buscant i ens estem cobrint les esquenes. No és això.
0: No, però en sèrio, amb pipa.
3: Està bé, està bé. No era aquesta la que jo tenia pensada, però també està bé.
1: És correcte, ho estava buscant perquè no em sortia de les primeres. De fet, jo havia dit pels oients que potser també estiguessin dubtant, havia trobat malmetre, entre d'altres, fotre, fuma, però empipar també està correcte i seria més adequada a molestar, però te l'he de donar per punt, ja que ho estic buscant aquí al diccionari.cat i sumes el quart punt, Gemma, així que...
0: Molt bé.
3: Vull afegir, si no us fa res, vull afegir fer la guitza, que és el que jo tenia al cap.
0: També.
3: Que és molt maca.
0: I la punyeta.
1: Molt bona.
3: O fer la punyeta.
1: Mira, m'has donat una idea, Marçal, que podríem fer un... Ja sé que no és ben bé això, però un concurs de frases fetes, també, o de coses així, perquè són molt bonics.
3: Home.
1: I molt rics, els que tenim aquí a la nostra terra.
0: Total. Doncs va, fem un altre, si vols, Martí.
1: Sí? Anem a un altre?
0: Sí, som-hi.
1: Doncs som-hi. La següent paraula que tinc preparada per tots vosaltres és guindar.
0: Aquesta?
3: Com? Guindar?
0: Guindar,
1: amb doble L.
0: Però això no és correcte, ja.
3: Això és correcte.
1: Jo...
0: Potser és...
1: Ai, oh. Que burro. Què
3: m'has dit la resposta?
1: Vale, anem a fer una mena de recapitulació de que no ha passat res.
0: Vale.
1: És la correcta. Saps què passa? Que l'he agafat d'una altra pàgina i les incorrectes me les estaven posant a l'altra banda i ara m'he fotut un lio. Vale, anem a un altre, com si no hagués passat res, i és...
3: Abans que faci tot el següent, com és en castellà aquesta llinda? Que no me'n recordo. Sé l'anglès, però no sé en castellà.
1: És umbral.
3: Umbral, això.
0: Ah, vale.
1: Bueno,
0: molt bé,
1: això,
0: doncs va, fem una última.
1: Això que s'hauran emportat els oients. Vinga, va, una última, atenció, i és... Alegar. Alegar.
0: No l'hem fet?
1: Diria que no.
0: Ah, vale. Vale. Ah, vale, hem fet una altra.
1: No hi ha cap jo, de moment.
3: Què significa alegar?
0: Com... Dar cumplidos.
3: No, això és afalar.
1: Un espectacle que alaga la vista, per exemple.
0: Sí,
1: però
0: Marçal
1: no la vull
0: sap.
1: Dir...
3: Merda, doncs que l'he dit.
0: Marçal crec que l'ha dit gairebé.
1: Bueno, a veure, jo, Marçal, o sigui que li he de donar el torn de paraula. A veure, va, enceta aquest marcador, Marçal.
3: Afalac, ara sí.
1: A veure...
0: Uf, anem molt justos, eh? Anem justíssims, nois.
3: Afalac o afalagament?
0: Tenim les efemèrides.
1: Sí, et dono el punt, Marçal, és afalagar, si fa no fa. Així
3: merci,
1: que,
3: merci.
1: Molt bé, un puntet pel nostre tècnic. I, Gemma, molt ràpidament, has guanyat tu i ens escoltarem segurament la següent temporada amb més concursos. Mil
0: molt
1: gràcies
0: bé.
1: A tots per
0: gràcies.
1: Participar.
0: Fins ara. Molt bé, i ara sí, efemèrides a tal dia com avui amb en Genís. Genís, m'hauràs de disculpar perquè t'he retallat bastant de text, però vaja, ho he fet pel bé comú del programa, així que comencem felicitant a les persones famoses que avui fan anys.
4: Doncs no passa res, Gemma. Avui comencem felicitant a Ringo Starr, el mític bateria de The Beatles, que fa 86 anys. També felicitem a Marc Chagall, cèlebre pintor i pintor reconegut internacionalment pel seu estil surrealista i poètic. I per acabar, a Robert Heinlein, un dels escriptors de ciència-ficció estadounidens més influents, també autor de Starship Troopers.
0: Molt bé, doncs happy birthday a tots ells, a més coses. Anem a Londres.
4: Doncs mira, ara fa 21 anys a Londres, al Regne Unit, una sèrie d'atacs terroristes coordinats amb bombes a la xarxa de transports posaven fi a la vida de 56 persones i ferien al voltant de 700. Han esclatat 3 artefactes en el metro i un altre més en un autobús de 2 pisos.
0: Uh-huh. I també anem a Estats Units?
4: Doncs sí, Estats Units, concretament a Nova York, perquè el 2017 l'Assemblea de l'ONU aprovava l'històric tractat sobre la prohibició de les armes nuclears, marcant així el primer acord multilateral de desarmament nuclear jurídicament vinculat en 2 dècades.
0: Molt bé, i l'efemèride en clau musical, anem tranquils, tenim 2 minutets, però em feia patir que el concurs s'ha allargat una mica i clar, sí, sí, aquesta secció és 57, hem d'estar fora, per això tinc aquestes presses, no es perd res més.
4: No et preocupis. De fet, l'efemèride musical és ben relació a un aniversari, i és que a Liverpool, al Regne Unit, naixia Richard Starkey, que és més conegut pel seu nom artístic de Ringo Starr, ho hem comentat, músic, cantant i compositor britànic reconegut per ser component de The Beatles i el major d'ells, i probablement el bateria més famós de tot el món del rock. Amb ell, doncs, que hem dedicat una cançó avui anomenada Octopus Garden, també composada per ell, ja que era un dels compositors.
0: Molt bé, Genís, els Beatles t'agraden a tu?
4: Sí, a mi m'agraden, no és un dels grups que escolti. Ahir de fet em vas preguntar que quin tipus de música escoltava. Potser no és dels grups que escolto, però sí que és veritat que les típiques les coneix tothom.
0: Mira, farem una cosa, ara farem una petita pausa, i quan tornem més endavant et faré repassar la pregunta del dia i vull que miris el teu Spotify. Fas servir Spotify?
4: Sí, que el faig.
0: Doncs em diràs les últimes 5 cançons que tinguis guardades amb el cor, vale? Així ens podem fer una idea de la música que escoltes.
4: Molt bé.
0: Molt bé, doncs acabem amb aquesta cançó de Beatles. Fins ara.

0: és un incendi, diguéssim, que va de sud cap a nord, perquè s'entengui de forma gràfica, i llavors el que ens preocupa seria el flanc dret, és a dir, el flanc que aniria cap al Vallès Oriental. També tenim en el flanc esquerre el que ens preocupa, diguéssim, doncs, que la seva projecció i l'organització del faret, hem de tenir a la gent protegida.
1: I a hores d'ara hi ha un incendi a Torrefeta i Florejacs i treballen 22 dotacions de bombers i 6 mitjans aeris. L'incendi crema camps de conreu. Els tractors dels pagesos de la zona estan donant suport per frenar l'avanç. Hi ha alguna granja al perímetre que per ara no ha resultat afectada. I cinquè dia de l'incendi al massís de les Gavarres, els bombers treballen per evitar revifades i poder anunciar que el foc està controlat. En relació a aquest incendi, el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar l'incendi. Ho ha dit avui la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
2: Sí, sí, efectivament, tots els protocols i tota la normativa en el moment de l'elaboració del plec determina perfectament les diferents restriccions respecte als diferents nivells d'activació dels diferents nivells d'alfa, i concretament en aquell moment hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i per tant estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic.
1: I AENA adjudica la redacció del pla director de l'aeroport del Prat i la seva evolució ambiental és el pas previ per poder desenvolupar l'ampliació de la infraestructura i està pressupostat en prop de 2.700.000 euros. El pla haurà de definir la planificació futura de l'aeroport i elaborar una anàlisi d'impacte sobre espais protegits com la Ricarda i el Remolà. I una altra adjudicació, perquè el Ministeri de Transports ha adjudicat les obres de millora del túnel de Rubí per més de 20 milions d'euros, tenen per objectiu garantir l'estabilitat i solidesa de la infraestructura, així com allargar-ne la vida útil per aquest túnel, transitant la línia R8 de Rodalies, així com tràfic de mercaderies i serveis en destí al port de Barcelona. DIF establirà un pla per minimitzar l'afectació mentre durin aquests treballs. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
3: Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
1: Molt bé, passen 3 minuts de les 4 de la tarda. Seguim avançant a l'Ona Maresma. Encara ens queda una hora per endavant de programa i avui volem recordar tres dones que van deixar empremta a Caldes Estrac amb el seu llegat i també la seva tasca com a benefactores. Així que en parlem amb en Xavier Torrentó, que és membre d'Estarà, com un club d'història local. Martí Capçada, endavant.
4: Avui volem mirar enrere per descobrir una part de la història de Caldes d'Estrac a través de tres dones que, tot i no haver nascut al municipi, hi van deixar una empremta inesborrable. Van ser estiuejants, però també benefactores, i les seves aportacions van transformar la vida de molts veïns i veïnes. En parlem avui amb en Xavier Torrentó, membre d'Estaràcum, així que li donem la benvinguda. Bon dia, Xavier.
5: Hola, bon dia.
4: Bé, començarem l'entrevista amb si ens pots dir una miqueta qui eren aquestes dones i per què podem dir que van ser benefactores del municipi de Caldes d'Estrac.
5: Bueno, les tres dones, la primera benefactora potser no ho semblarà, però aquella època era una benefactora perquè va regalar la capella del Carme al poble. És l'Elvira Givert, que va fer la capella del Carme, la que està al costat de l'estació, que està a 10 metres de l'estació, i la va construir i està enterrada allà. Aquesta seria la primera dona. La segona dona, que ara l'entendrem com a més benefactora, serà la Mercè Torres, que estava casada amb el senyor Ortiz. Llavors la Mercè Torres li obsequia en el municipi un edifici de 450 metres quadrats construïts, que encara hi és, que està situat davant de l'estanc i davant de Correus, a Caldetes, i que allà hi ha 4 habitatges. L'obsequia el 1921. Quin és el plantejament que té ella? Agafar i dels lloguers que s'entreguin dels 4 habitatges, aquests diners passessin a ser de l'alcalde i del mossèn, i llavors ells a les famílies necessitades els hi donguessin aquests diners dels lloguers, per dir-ho així, perquè ara són molt feliços.

0: feliços tots, tenim seguretat social, arriba on t'arriba la seguretat social, però arriba bastant bé, però abans hi havia gent que era pobra de solemnitat abans. I l'altra dona seria la senyora Parellà de Santaló, que va obsequiar una casa en el poble, més que en el poble, perquè hi haguessin nens, hi haguessin nens refugiats, hi van refugiar nens durant la Guerra Civil, però quan acaba la Guerra Civil, aquesta dona, tot i siguent una dona benestant, aquesta casa és ocupada per la Falange Espanyola de les Jons, i ella no la pot disfrutar mai més, perquè arriba un moment que li compren un preu molt baix i bueno, m'explico, són tres dones. La primera no entendrem que sigui benefactora perquè va regalar la Capella del Carme, no ho entendrem, però segons el plantejament de llavors sí que seria una dona benefactora.
1: Ens centrarem durant l'entrevista en la figura de cada una d'aquestes tres dones que ens n'has fet una breu introducció, però et volia demanar abans d'entrar en matèria quina era la relació que mantenien amb el poble i per què van escollir Caldes com a lloc.
0: Eren estiuejants, molt possiblement es valorava més l'aigua termal abans que ara, la valoraven, i eren tres tipus d'estiuejants. La primera, més que va ser l'Elvira Gibert, va ser estiuejant, però clar, el seu pare qui era? El seu pare era en Gibert. Qui és en Gibert? En Gibert era el successor de Miquel Biada. Tots coneixem en Miquel Biada, que el tren arriba el 1848 a Mataró, però sabem que quan el tren arriba a Mataró el 1848, en Biada és mort. Qui és el successor? En Gibert. Què fa el senyor Gibert? El Gibert continua per llongs del tren fins a Arenys, després fins a Tordera, després fins a Massanet i després fins a Girona. I en aquells terrenys on hi ha la Capella del Carme i on hi ha l'estació, la seva filla, l'Elvira Gibert, li demana una part d'aquells terrenys i que hi construeix la Capella del Carme.
1: I què representava aquella obra, la Capella del Carme, en aquella època?
0: No ho sé, vull dir, no, suposo que era... Bueno, doncs ella es va voler... Bueno, abans la gent era molt més religiosa que ara. Nosaltres ara no ho som... Bueno, la majoria no ho som tant, i abans aquella era bastant religiosa. Llavors aquesta dona està enterrada allà, enterrada a la Capella del Carme. Aquesta seria l'Elvira Gibert. L'altra dona seria la Mercè Torres, que, bueno, és una dona benefactora del poble, i tots els nens tenien que saber, tothom tenia que saber qui és la Mercè Torres. Diguem, allà hi ha un edifici, i és aquesta casa que estic dient, de 450 metres quadrats amb 4 habitatges, és del senyor Ortiz, i després aquest edifici, quan el senyor Ortiz, el marit, mor, passa a ser d'ella. Llavors ella mor l'any 21, llavors es crea la Fundació Mercè Torres. L'Ajuntament content aquell carrer, el carrer que va des de l'estació fins a la Riera, el carrer que va, que suposo que tothom sabrà orientar-se, des de l'estació fins a la Riera, a cara es diu Callao, l'Ajuntament li posa el carrer Mercè Torres. M'explico?
1: Sí.
0: I, bueno, allà en surten uns lloguers, i ara mateix la casa està tapiada, i no sé ben bé com està aquesta fundació, no sé, vull dir, està que, bueno, que els patrons han renunciat en aquesta perquè aquesta propietat fos de l'Ajuntament, però està bastant encallat.
1: I en la seva època, ara ens expliques com la trobem en l'actualitat, però com funcionava exactament tot aquest sistema solidari de la Mercè?
0: Funcionava d'aquesta manera: allà en sortien uns lloguers, i aquells lloguers els lloguers aquells, aquells diners, aquelles pessetes, passaven a ser de l'alcalde i passaven, les distribuïa l'alcalde i el mossèn, i després a les famílies necessitades, necessitades li donaven aquests, aquests diners. M'explico, vull dir, perquè clar, no és com ara, vull dir, a aquella època hi havia gent bastant pobra.
1: No és com ara, però podríem dir que va ser una forma, o si no corregeix-me, molt avançada d'ajuda social, sí, per l'època en la, sí, que es trobava. Què creus que la feia com diferent?
0: No ho sé, vull dir, era una dona que, ja t'ho dic, va crear això, i nosaltres l'hem d'honorar, i l'obligació dels 3.000 habitants de Caldetes és honorar aquesta persona, saber més o menys el seu nom, saber una mica la seva vida i honorar-la. L'hem d'honorar. Vull dir, i ja la va honorar durant la República, ja era honorada, perquè hi havia un carrer que era el carrer, que és el carrer Mercè Torres, que era el carrer Mercè Torres, que és l'actual carrer del Callao. Ja la va honorar la República, ja se'n donava compte d'això. Però ara ens hem oblidat i, bueno...
1: Creus que avui en dia se li hauria de donar més eco a tot el que va fer per al municipi?
0: Sí.
1: De quin aspecte? Amb què?
0: No ho
1: amb
0: sé,
1: què
0: ho... No ho sé, això no ho sé.
1: Alguna idea, potser?
0: No, això no ho sé.
1: No volem aprofitar per donar idees?
0: Però com a mínim posar una placa i explicant la seva vida, més o menys. Era una dona bastant rica. El seu marit també ho era, l'Ortiz, diguem, tenim fotos de que quan l'Ortiz, uns anys abans, mor, es fa un enterrament a Barcelona, bueno, es fa bastanta pompositat a Barcelona, vull dir que era una persona rica, i en les esqueles estan a l'avantguàrdia i tot això, i vull dir, es tenia que honorar més. La tercera dona és la Maria Araceli Parellà de Santaló.
1: Correcte.
0: Aquesta dona neix l'any 80, 1880, i mor el 1960. Llavors aquesta dona, quan comença la, vull dir, està en el lloc, està bueno, quan comença la guerra, bueno, ella fa el que li dicta el cor, que és ajudar els nens republicans, i això li passa factura. Diguem, ella agafa i l'any 36, l'abril del 36, organitza balls d'etiqueta a Barcelona per recaptar diners per aquesta torre d'estiueig que està a la zona del Calima, que és el carrer Santiago, el carrer Passeig de les Moreres número 10, Passeig de les Moreres número 10, en allà adequar-la per assistència infantil. Què era l'assistència infantil? L'assistència infantil era una entitat que per ajudar els nens que entraven als hospitals, per dir-ho així, els nens més o menys necessitats que entraven als hospitals. De tal manera que ella obsequia aquesta torre, però en l'assistència infantil, comença la guerra. Hem d'imaginar-nos que el seu gendre i la seva filla, el seu gendre i la seva filla són perseguits pels milicians i han de fugir a França i s'instal·len a Sant Sebastián, com molta gent van fer, però ella es queda aquí. Ella es queda aquí, a Catalunya, i ajuda en aquests nens els nens aragonesos que venien aquí, diguem, per la Guerra Civil aquí a Caldetes i a Sant Vicenç van venir nens aragonesos, nens bascos, nens asturians, nens de Madrid, van venir molts nens. Això està estudiat bastant per la hi ha un llibre d'això, d'aquest tema, Llavors què passa? Quan acaba la guerra, diguem, clar, ella va néixer el 1880, ella té 56 anys quan comença la guerra. Quan acaba la guerra, l'any 59, en aquella casa, que era una casa que ella havia lliurat perquè hi haguessin nens, aquella casa l'ocupa la Falange Espanyola i de les Cons. L'ocupen i s'estan allà des del 39 fins al 54. 1954, la guerra s'acaba el 39 i està fins al 54. Què passa l'any 54? Ara diré una cosa que molta gent de Caldes ho sap, però no sé què ha passat, però no s'atreveix a dir-ho. No sé què ha passat, és que no ho sé, o no ho diu, o no ho recalca, no li dona importància, no ho sé. Què passa? Passa que hi ha un funcionari de l'Ajuntament que s'assabenta que aquella casa que és ocupada com ara els ocupes d'esquerres, per dir-ho així, ocupen les propietats, per dir-ho així. Doncs aquell moment era la Falange que ocupava les propietats. Aquella casa és ocupada i ell se n'assabenta d'això. Aquesta dona, mentrestant, mentre acaba la guerra, aquesta dona és condemnada per maçoneria, aquestes coses que feien, s'ha de mirar el judici que està a Salamanca, és un document que està a Salamanca, i llavors ella es retira a Sitges, per dir-ho així. Té moltes propietats, té propietats a Barcelona, té moltes propietats, i es retira a Sitges. Què passa? Passa que hi ha un funcionari de l'Ajuntament que es presenta a casa seva i li diu: mire, jo li compro la vivienda. Més o menys van per aquí els tiros. Aquell habitatge, com que està ocupat, igualment que ara passa, el compres a meitat de preu, no? No sé si m'explico.
1: Sí, sí, està clar, està clar.
0: Si tens un habitatge ocupat, a part també, ella, doncs mira, doncs, per no tenir problemes, agafa aquell habitatge i el ven. No sé el preu, vull dir, bueno, he anat al registre de la propietat i ho he vist, el preu, i aquell funcionari de l'Ajuntament, llavors aquell funcionari, què passa? Li envia un requeriment a l'Ajuntament, un acte notarial a l'Ajuntament, i li diu: escolta'm, aquest habitatge és meu, no el poden ocupar l'Ajuntament, i l'Ajuntament es queda descol·locat. Més que a part de mirar-li això a l'Ajuntament, també consta en el llibre d'actes de la Falange, de la Falange de Caldetes. Li comuniquen, aquí tinc el document, li comuniquen al notari, li comunica a la Falange de Caldetes que deixi aquell habitatge. La Falange es queda descol·locada, però clar, van avançant a les setmanes i al final el deixa. M'explico el que vull dir, no sé si...
1: Sí, o sigui, està clar.
0: I llavors hi ha hagut un funcionari que ha tingut una informació privilegiada que es queda aquella propietat. Aquestes són les tres dones que crec que són molt desconegudes i que, bueno, d'alguna manera o altres tindrien que honorar.
1: I tant, i des d'aquí, des de la ràdio, intentem donar-los un espai també, ja que està clar que la labor que vam fer per al municipi de Caldes, doncs s'ha de quedar registrat a algun lloc. Et volia preguntar, Xavier, ja que les tres dones van ajudar el poble d'una manera molt, molt bona, però molt diferent, segons com les analitzis, però quins valors diries que compartien entre elles?
0: No ho sé. Eren persones més o menys benestants, però que, bueno, que diuen: mira, hem d'ajudar per causes socials.
1: I eren habituals aquests tipus de...
0: No ho sé.
1: Aquests tipus de persones?
0: No sé, soc arquitecte tècnic, no estic especialitzat en això, però bueno, sí, suposo que sí que eren habituals, no sé. Ella ja t'ho dic, ella, la tercera, la Maria Araceli, per allà de Santaló, ella i el seu marit posseixen 4 torres d'estiueig a Caldetes, 4. El seu marit posseix anglesos 22 i anglesos 23, posseix anglesos 22, posseix anglesos 23, i la Maria Araceli posseix la número 10 i la número 15 del passeig de l'actual passeig de les Moreres. Ella, ja t'ho dic, ella col·labora amb aquests nens, la Maria, la parellada de Santaló, col·labora perquè aquests nens no pateixin tant. Això està bastant estudiat en el llibre dels nens refugiats de Caldetes, està bastant estudiat, és un llibre que bastant conegut, que també s'ha presentat aquí a Sant Vicenç, i bueno, però clar, està en el lloc adequat, no està en el lloc adequat, vull dir, pobra dona, i al final, clar, la detenen, la posen a la presó, el seu gendre, que és més o menys és simpatitzant dels franquistes, la pot rescatar i tot això, més o menys.
1: Una mica hem parlat d'això, de la importància que té recuperar aquestes històries, sobretot perquè les noves generacions coneguin els orígens d'alguns equipaments i serveis del municipi, si no sembla que es van perdent. Creus que... Digues.
0: No, això, per un exemple, això que dic de la Mercè Torres, que nosaltres també, en llenguatge vulgar, els de Caldetes li diem la casa dels pobres, això ho sap tot el poble. Això ho sap tot el poble.
1: I per què no se'n parla?
0: No ho sé, bueno, si se'n parla, però està allà a la casa, no ho sé, s'està tramitant que passi... si en comptes de ser un... Vull dir, que l'església, ja han aconseguit que l'església renunciés a la propietat, potser també perquè també és una propietat que s'ha de reparar i s'ha de fer un edifici molt... s'ha de fer un edifici nou, però bueno... però és que bueno, ja hem fet conferències, vam fer dues conferències fa 4 o 5 anys, dues xerrades, una a la Fundació Palau i l'altra a la sala de l'Ajuntament, i la propietat està allà, ja està allà, i no sé com, per on van els tiros, no, ho desconec, eh? Desconec com està la... No és la meva funció tampoc fer de polític, la meva funció és fer, soc arquitecte tècnic, i fer una mica d'història amb coses reals, més o menys, no crear somnis, per dir-ho així.
1: No, i una mica aquí has aconseguit, jo crec, que tots els oients que ens estan escoltant que s'endinsin en aquestes històries que ens has vingut a explicar. Et volia preguntar, perquè a qui se li hagi quedat una espineta de voler saber més sobre aquestes tres dones, d'on potser poden treure informació, com es poden seguir?
0: No ho sé, perquè no sé si està publicat, no sé si... nosaltres som amateurs i fem molt bona feina, els d'Estaràcum fem molt bona feina, però bueno, arribem on podem. No sé, qui pugui, i les administracions que puguin, que facin una mica més de pedagogia.
1: Doncs, Xavier, no sé si ha quedat alguna coseta que t'agradaria puntualitzar o...
0: No. Potser si em convideu d'aquí uns mesos...
1: Estàs convidadíssim.
0: M'agradaria parlar-vos dels diferents, per posar un exemple, dels diferents noms dels carrers de Caldes.
1: Perfecte, doncs...
0: Diguem, el famós Passeig dels Anglesos, també ha sigut Paseo Antonio Miracle... i també ha sigut Via Durruti, de l'anarquista Durruti, vull dir, té tres noms, i a vegades quan investiguem hem de saber com es diu aquell carrer, per exemple Sant Vicenç, el Passeig Marquès de Casa Riera és Passeig de Miramar, i quan veus una nota de l'any 36 i diu Passeig de Miramar, on és això?
1: Clar, la gent necessita saber els orígens i el per què de les coses dels nostres municipis.
0: Però els noms van canviant. A Caldetes, per un exemple, el carrer de la Santema és el carrer Karl Marx, i això molt poca gent ho sap. El carrer de la Santema, que és el carrer Francisco Riera, i també és el carrer Carles Marx.
1: Doncs, Xavier, s'encantes anar a aquestes històries i tot el que sigui parlar de les tres viles, doncs benvingut sigui. Així que moltes gràcies per venir aquí a la ràdio i ens veiem aviat de ben segur. Merci.
0: Gràcies.
2: Molt bé, doncs falten 5 minuts per arribar a 4:45 de la tarda. Ara mateix el que fem és recordar la pregunta del dia. Genís, què estàvem preguntant avui?
3: Doncs preguntàvem si els oients viatgen amb equipatge de mà o ho fan amb maleta gran.
2: Molt bé. I una mica els resultats, per on apunten?
3: Doncs de moment a les xarxes socials habituals de l'Ona Maresma estàvem preguntant precisament si viatjaven amb equipatge de mà o maleta gran, i la resposta de la gent és que amb un 100% de resultats viatgen amb equipatge de mà.
2: Molt bé, companys de l'Ona Maresme, no sé qui tenim per aquí, però vaja, expliqueu-me si viatgeu amb equipatge de mà, amb maleta, amb el que porteu posat, una mica què és el que feu quan viatgeu.
1: Hola,
4: jo,
1: Gemma.
4: Quan...
1: Ui. Digues, Sergi.
2: Comencem amb en Sergi.
1: Sí, vinga, sí, va.
4: Jo he viatjat molt, però quan són viatges llargs acostumo a agafar maleta gran, però quan són viatges de 4 dies, 3, com l'últim que he fet a Roma, maleta de mà, tipus motxilla, i així no pagues més, perquè la veritat és que es passen una mica amb els preus.
2: Martí?
1: No, jo anava a dir que sóc d'aquests de que la pela és la pela i sóc capaç de fer 1000 filigranes per acabar pagant el mínim possible. Et diria que en tota la meva vida els viatgets que he fet ha sigut també amb maleta de mà i apretar-ho tot bé o portant-ne sobre 1000 peces. L'únic que sí que vaig haver de demanar maleta va ser quan vaig anar al Japó, que llavors ja seria passar-se de la ratlla una mica. Però si puc anar amb el que em surt gratis, doncs tiraré per aquí sempre.
2: Quina època vas anar al Japó? Feia calor? Feia fred?
1: Doncs mira, ara farà 2 anyets, bueno, un any i 10 mesos, era l'agost, que hi vaig anar per la boda del meu cosí, que la seva parella és japonesa, i una calor de nassos. Bueno, el nostre company de Tordera, el Marc Tresserres, hi és ara, i bueno, no sé si haurà tingut la mala sort, diria, que vaig tenir jo a nivell de clima, però déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
2: I amb el tema dels controls, alguna vegada heu tingut algun problema per passar la maleta? Us han llançat algun objecte?
4: A mi sempre em pita, No sé com ho
2: sempre
4: faig.
2: Sempre et pita.
4: Però... Sí, jo també. I a les botigues de roba igual, Soc una persona rara, no sé si sóc fet de metall o alguna cosa, però... mira que em trec el cinturó i les botes, si alguna vegada he portat botes perquè he anat a països nòrdics, a la neu, però sempre em pita, no sé per què.
2: I aleshores revisen el teu equipatge, no troben res i pots tornar, no?
4: Endavant, sí.
2: Exacte.
4: Per sort, de moment, endavant.
2: Una vegada, fa anys, vaig viatjar a Sevilla, crec que va ser, i clar, el tema és que va ser un viatge llarg, I la maleta, lo típic que al principi la vaig poder tancar molt bé a l'anada, però la tornada no em tancava, i per tant vaig haver d'apretar-la molt i de tancar-la amb força, i clar, aleshores la vaig passar per el control, em va pitar i l'havíem d'obrir. Clar, jo li vaig dir a la senyora que revisava els equipatges, si l'obrim no la podrem tancar. I es va posar nerviosa, em va dir, sisplau, obri això ara mateix, no? Com què portes aquí dintre? I dic, no, ho dic perquè si l'obrim, després em costarà molt tornar-la a tancar. Però vaja, al final vaig aconseguir tornar-la a tancar, però va ser difícil.
4: Això passa amb els mapes,
2: Amb els,
1: ui, sí.
2: Com si obres, amb els mapes?
4: Si obres un mapa d'aquest flyer, no?, que es doblega molt, per exemple, vas a PortAventura, no?, et donen un mapa, l'obres, tanca'l igual que l'has obert.
2: Ja.
1: Sí, bueno, i amb les tendes de campanya ja ni t'explico, aquestes que es despleguen en 3 segons, que després són, bueno, per plegar-les poder 3 hores t'hi estàs.
2: Companys, doncs va, anem a la Desco. Fins ara.
1: Fins ara.
5: La xarxa de comunicació local.

Paga la llum que el meu DJ controla.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Molt bé, doncs recta final del programa d'avui, menys de mitja hora per acabar doncs, aquest dia, i ho fem amb l'últim episodi musical de la temporada de l'Ona Maresma amb en Sergi Ferrer, que ens ha anat acompanyant durant tots aquests mesos amb les seves recomanacions i també descobriments d'artistes locals, artistes del Maresme. Avui ha fet una secció una mica diferent, ens parla de diferents artistes i bandes musicals, una recopilació de la música que escolten, atenció, els locutors i locutores de l'Ona Maresma. Per tant, en Sergi Ferrer s'ho ha currat, ens ha preguntat què escoltem i ha preparat aquesta secció amb tantes ganes i amb tanta il·lusió que sempre li posa a les coses que fa. Així que no us la podeu perdre i l'anem a escoltar. Som-hi!
3: Doncs sí, Gemma, el meu objectiu en aquest últim programa és ensenyar als oients els gustos musicals dels locutors i locutores de l'Ona Maresma. Comencem, doncs, parlant ja de la primera banda, que és Maroon 5.

Maroon 5 és una banda nord-americana formada a Los Angeles l'any 1994, tot i que inicialment es deien Caras Flowers. Després d'uns inicis discrets, el grup es reinventa amb l'arribada del cantant Adam Levine i aconsegueix l'èxit mundial el 2002 amb l'àlbum Songs About Jane. La seva música combina pop-rock, funk, soul i pop comercial amb guitarres molt rítmiques, baixos marcats i la inconfusible veu aguda de Levine. Amb el pas dels anys ha anat adaptant el seu so a les tendències del moment, incorporant música electrònica, ritme en blues i fins i tot influències del dance pop, fet que els ha permès mantenir-se durant més de dues dècades a les llistes d'èxits. Entre les seves influències hi trobem artistes com Stevie Wonder, Prince o Michael Jackson, amb cançons com This Love, She Will Be Loved, Move Like Jagger o Sugar. Maroon 5 s'ha convertit en una de les bandes de pop més exitoses del segle XXI.

0: Manel és una de les bandes més importants de la música catalana del segle XXI. Formats a Barcelona l'any 2007 per Guillem Gisbert, Roger Padilla, Arnau Ballbé i Martí Maimó, van revolucionar l'escena musical demostrant que es podia fer pop en català amb una gran repercussió tant dins com fora del país. El seu estil parteix del folk i del pop d'autor, però amb el pas dels anys han anat incorporant influències de l'indie, l'electrònica i el pop alternatiu. Les seves cançons destaquen per unes lletres molt narratives, plenes de personatges, històries quotidianes i un punt d'ironia que s'ha convertit en una de les seves senyes d'identitat. Entre els seus referents hi podem trobar artistes com el grandíssim Bob Dylan, Sufjan Stevens o Randy Newman, amb discos com Els millors professors europeus, 10 milles per veure una bona armadura o Jo competeixo. Manel s'ha consolidat com una de les bandes més influents de la música catalana contemporània.
1: Els teus ulls cavalcaven buscant un desig, les espelmes cremaven i alguns dels amics

Vaig ja és el nom artístic d'Alba Farela, una cantant de Vilassar de Mar que s'ha convertit en una de les artistes catalanes amb més projecció internacional dels últims anys. Va començar a publicar les seves primeres cançons a internet de manera independent i gràcies a la seva personalitat i a un estil molt propi, ràpidament va captar l'atenció del panorama urbà. La seva música parteix del dancehall jamaicà, però incorpora amb naturalitat reggaeton, trap, dembow, afrobeat i música electrònica. Les seves produccions destaquen pels baixos molt profunds, ritmes ballables i una veu carregada d'autotune. Entre els seus principals referents hi trobem artistes com Rihanna, Sean Paul, Lady So o Ivy Queen. Avui, Bad Gyal és una de les grans referències de la música urbana europea, col·laborant amb artistes d'arreu del món i portant la seva proposta molt més enllà del país.

Mac DeMarco és un cantautor, multiinstrumentista i productor canadenc que s'ha convertit en una de les figures més influents de l'indie dels últims 15 anys. Des dels seus inicis ha destacat per una manera molt relaxada d'entendre la música, tant en la seva forma de compondre com en els seus directes, sempre marcats per la naturalitat i un punt d'humor. El seu estil combina indie rock, slacker rock, pop psicodèlic, soft rock i lofi. Les seves cançons es reconeixen fàcilment per les guitarres amb molt de coros i vibrato, un so càlid i una producció aparentment senzilla però molt cuidada. La seva veu, gairebé sempre suau i despreocupada, contribueix a crear aquesta atmosfera tan característica que ha influït tota una nova generació d'artistes independents. Entre els seus referents hi trobem Jonathan Richman, Harry Nilsson, John Lennon o Shaggy Otis. Al mateix temps, Mac DeMarco ha inspirat bona part del so de l'indie actual, convertint-se en un referent per a molts artistes que busquen una música íntima, imperfecta i profundament personal.

heart. I tornem amb una banda catalana, en aquest cas, mítica també del rock català, que és ni més ni menys que Sau.

Sau és una de les bandes més emblemàtiques de la història del rock català. Formada a Osona l'any 1987 per Carles Sabater i Pep Sala, el grup va ser un dels grans protagonistes del fenomen del rock català durant els anys 90. El seu estil combina pop-rock, rock melòdic i pinzellades de folk amb guitarres molt presents, melodies fàcilment reconeixibles i unes lletres que alternen temes quotidians, reflexions personals i històries carregades de simbolisme. La veu de Carles Sabater i la capacitat compositiva de Pep Sala van crear una identitat única que encara avui continua molt viva. Entre les seves influències es poden trobar grans noms com Bruce Springsteen, The Beatles o Dire Straits, amb himnes com el que estem escoltant de fons, Boig per tu, El tren de mitjanit o Només ho faig per tu. Sau va transcendir el moviment del rock català i es va convertir en una de les bandes més estimades de la música en català.

Marcos Key és un músic de carrer d'origen neerlandès que ha construït el seu projecte artístic a partir del directe i la mobilitat constant. La seva manera de fer música no depèn d'un estudi ni d'un escenari fixe, sinó de les places i carrers de les ciutats que va recorrent arreu del món, convertint l'espai públic en el seu escenari principal. El seu projecte destaca per una filosofia molt clara, música en moviment. A través del seu canal de YouTube, el públic pot seguir en temps real els llocs on actua i com instal·la el seu equip portàtil per tocar al carrer. Musicalment, treballa amb el blues com a base principal. Per construir els seus directes, utilitza un sistema de looper que li permet gravar capes de so en directe i superposar guitarres, ritmes i veus en temps real. Un altre element característic del seu projecte és el seu equipatge minimalista però molt eficient, amb un sistema de so portàtil que li permet actuar pràcticament en qualsevol lloc.

Pablo Rose, nom artístic de Pablo Rosellón, és un productor musical, compositor, enginyer de so i cantant navarrès que s'ha convertit en un dels grans noms de la producció musical en castellà dels últims anys. Tot i la seva joventut, gran part de la seva carrera s'ha desenvolupat darrere dels micròfons, donant forma al so d'alguns dels artistes més importants del panorama actual. Amb només 29 anys, ja ha aconseguit 2 Latin Grammy gràcies a la seva participació en la producció de Tacones Rojos i de l'àlbum d'Arma, tots dos de Sebastián Yatra. A més, ha treballat amb artistes com Aitana, Lola Índigo, Manuel Turizo o Quevedo. El seu estil es caracteritza per una producció molt neta i actual, on conviuen el pop, la música urbana i l'electrònica. Destaca especialment per la cura dels detalls, l'equilibri entre instruments acústics i digitals i una gran sensibilitat per construir melodies que connecten ràpidament amb el públic. Tot i treballar habitualment per a altres artistes, també desenvolupa el seu propi projecte musical, demostrant la seva versatilitat tant dins com fora de l'estudi.

Mora és el nom artístic de Gabriel Armando Mora Quintero, un cantant, compositor i productor porto-riqueny que s'ha convertit en una de les grans figures de la música urbana actual. Va començar escrivint i produint cançons per a altres artistes abans de consolidar la seva pròpia carrera i avui és un dels noms més escoltats del panorama llatí. La seva música es mou entre el reggaeton, el trap llatí, el pop urbà i el rhythm and blues, però una de les seves grans virtuts és la capacitat d'anar més enllà dels ritmes més comercials. Les seves produccions destaquen per una gran cura dels detalls, sintetitzadors molt atmosfèrics, baixos profunds i melodies vocals molt treballades, creant un so elegant i fàcilment reconeixible. Entre les seves influències hi trobem artistes com Daddy Yankee, Tego Calderón i Drake, referents que expliquen aquesta combinació entre reggaeton, hip-hop i melodies més properes al pop. Al llarg de la seva trajectòria també ha col·laborat amb alguns dels noms més importants de la música llatina, com Bad Bunny, Feid, Jayco o Sech, consolidant-se com un dels artistes més influents de la seva generació.

Kids és una banda de Banyoles formada l'any 1985 i considerada una de les grans referències del rock alternatiu català. Des dels seus inicis, el grup ha desenvolupat una trajectòria fidel a la seva pròpia identitat, allunyada dels circuits més comercials i construint una proposta artística marcada per la intensitat, l'experimentació i una estètica molt personal. Aquesta coherència els ha convertit en una autèntica banda de culte dins de l'escena independent catalana. La seva música es mou entre el rock alternatiu, el post-punk, el rock gòtic, fins i tot, i el rock psicodèlic. Destaquen per les guitarres carregades de reverberació i distorsió, els baixos molt protagonistes, ritmes hipnòtics i una atmosfera fosca i introspectiva que acompanya unes lletres sovint influïdes per la literatura, la poesia i l'existencialisme. El seu so prioritza la creació d'ambients per damunt de l'estructura convencional de la cançó, convertint cada tema en una experiència immersiva. Entre les seves principals influències hi trobem bandes com Joy Division, The Velvet Underground, The Cure o Sonic Youth, referents que expliquen aquesta barreja de post-punk, psicodèlia i experimentació sonora. Amb gairebé 4 dècades de trajectòria, Kitsch continua sent una de les bandes més singulars i influents del rock alternatiu fet a Catalunya.

Eagles és una de les bandes més influents de la història del rock. Formats l'any 1971 a Los Angeles, el grup va néixer al cor de l'escena californiana i ben aviat es va convertir en el màxim exponent del country rock. Amb més de 200 milions de discos venuts, són una de les bandes més exitoses de tots els temps. La seva música destaca per les espectaculars harmonies vocals a diverses veus, les guitarres elèctriques i acústiques perfectament entrellaçades i unes composicions que combinen melodies molt accessibles amb una enorme qualitat musical. Tot i partir del country rock, al llarg de la seva trajectòria també van incorporar influències del folk, el soft rock i fins i tot del rock més contundent, com demostra l'emblemàtica Hotel California. Entre els seus principals referents hi trobem Gram Parsons, una figura clau en la unió entre el country i el rock, així com artistes com Crosby, Stills and Nash, que van inspirar les seves harmonies vocals. Al seu torn, Eagles han influït desenes de bandes i artistes posteriors, des del rock americà fins al country contemporani, convertint-se en una referència imprescindible per entendre la música dels anys 70.

0: I fins aquí el programa d'avui i també el final d'aquesta temporada d'Ona Maresme. Hem fet un viatge llarg, hem descobert bandes, artistes, estils molt diferents i maneres molt diverses d'entendre la música, des del rock clàssic fins a la música urbana, passant pel pop, l'indie o el jazz, i sobretot hem compartit allò que realment importa, la música que ens acompanya cada dia. Fins una altra!
1: Doncs acabem d'escoltar la secció musical d'en Sergi Ferrer, l'última d'aquesta temporada de l'Ona Maresme. Nosaltres ara marxarem, acabarem, però abans doncs farem un petit repàs del que hem tractat avui. Recordem que hem fet aquest concurs de llengua amb en Martí, que podeu recuperar al nostre podcast a Spotify, on sempre doncs recopilem els millors moments i les millors seccions que us podem oferir perquè pugueu escoltar doncs de forma més reposada. També hem parlat amb en Xavier Torrentó, amb qui hem descobert una gran història local de Caldes d'Estrac, i doncs bé, hem acabat amb aquesta secció especial de música de la mà d'en Sergi Ferrer, per conèixer doncs a tots els grups de música i varietats que escoltem a l'Ona Maresme. Hi ha hagut doncs molta varietat. Nosaltres acabarem amb música i ens escoltem demà dimecres. Que vagi molt bé la tarda. Adeu, fins demà.

Palafolls aspira a desencallar el nou CAP, els accessos a polígons i algunes subvencions amb el nou pressupost de la Generalitat. L'aprovació definitiva dels pressupostos catalans la passada setmana posa fi a 3 anys de pròrrogues pressupostàries i dibuixa

0: L'Ajuntament de Palafolls espera que aquest nou context permeti avançar en carpetes fonamentals per al municipi. Entre aquestes prioritats destaca en primer lloc el projecte del nou CAP, una infraestructura sanitària considerada vital per al poble. Així mateix, l'alcalde assenyala la importància de rebre subvencions per la millora dels accessos als polígons industrials, així com ajuts nominals destinats a la renovació d'espais esportius. Francesc Alemany també confia a resoldre l'habilitació de l'espai per a cada acollir el nou arxiu municipal amb una subvenció del govern català.
1: L'aprovació d'uns pressupostos a nivell d'una administració és sempre una bona notícia, en tant quan es descongestiona tot una cap unes decisions que queden pendents sempre d'aquests pressupostos. En el cas de Palafolls tenim temes bastant importants, també pendents. El projecte del nou CAP, per exemple, seria un de molt important, però també tenim altres a nivell de carreteres, accessos als polígons, també temes vinculats algunes subvencions nominals per espais esportius, també l'espai que volem que sigui l'arxiu municipal. Hi ha tota una sèrie de qüestions que depenen molt d'aquests pressupostos i que, per tant, ara estem pendents de saber fins a quin punt això queda solucionat amb aquests nous pressupostos.
0: Des de l'Ajuntament es mantenen ara a l'espera de conèixer la lletra petita del desplegament pressupostari per confirmar fins a quin punt totes aquestes qüestions queden definitivament solucionades i poden començar a caminar aquest mateix any, tot i que els pressupostos arribin en ple estiu.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Aquí comença
1: The Gorra Express.
0: Música, informació, concursos, premis. El The Gorra Express amb Ràdio Palafolls. Benvinguts.

0: Vaya, hola, un, dos, tres, funciona, funciona. Ah, sembla que avui sí que funciona. Que ahir no va funcionar el tema del Dogor Express. Vaja, clar, així la gent no sap que divendres qui es van portar el pack d'esmorzars va ser la Cristina Plantada, per exemple. No ho saben, clar. I ahir es van quedar sense dues entrades, dues, eh? No una, no, dues, per anar a Disneyland. I ara què fem? Eh? Anda! Ah, doncs no sé, doncs ho tornem a fer. Ho fem avui. Va, vinga, doncs avui, Dogor Express, dues entrades, les que eren d'ahir, però les fem avui, per anar a Marineland, parc aquàtic Dofinari a Palafolls, noves atraccions, hi ha una molt xula nova que l'han fet, res, fa dos mesos, molt xula, allà on fa anys hi havia un estany, això són només els més viejos del lugar, se'n recordaran, han fet allà una cosa nova que és espectacular. Si tu la vols provar, participa al Dogor. L'únic que has de fer, l'únic, escoltar aquesta musiqueta d'una sèrie de dibuixos i dir-nos el títol exacte, no, jo diria, no, no, exacte, d'aquesta sèrie.
1: Es el vuelo de una paloma, es el canto de un ruiseñor.
0: Si ho saps, t'esperen dues entrades per anar a Marineland. Vinga, va, participa, som-hi!
2: Ja pots participar al Dogorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
3: Dogorra Express.
4: Saps el que vols escoltar? Només èxits musicals. Saps el que t'interessa?

Si no em menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: Vaya, hola, 1, 2, 3, funciona, funciona. Ah, sembla que avui sí que funciona. Que ahir no va funcionar el tema del Dogor Express. Vaja, clar, així la gent no sap que divendres, que es van portar el pack d'esmorzars, va ser la Cristina Plantada, per exemple. No ho saben, clar. I ahir es van quedar sense dues entrades, dues, eh? No una, no, dues, per anar a Disneyland. I ara què fem? Eh? Anda. Ah, doncs no sé, doncs ho tornem a fer. Ho fem avui. Ah, vinga, doncs avui, Dogor Express, dues entrades, les que eren d'ahir, però les fem avui, per anar a Marineland, Parc Aquàtic Dofinari a Palafolls, noves atraccions, hi ha una molt xula nova que l'han fet fa 2 mesos, molt xula, allà on fa anys hi havia un estany, això són només els més viejos del lugar, se'n recordaran, han fet allà una cosa nova que és espectacular. Si tu la vols provar, participa al Dogorra. L'únic que has de fer, l'únic, escoltar aquesta musiqueta d'una sèrie de dibuixos i dir-nos el títol exacte, no, jo diria, no, no, exacte, d'aquesta sèrie.
1: Es el vuelo de una paloma, es el canto de un ruiseñor.
0: Si ho saps, t'esperen dues entrades per anar a Marineland. Vinga, va, participa, som-hi!
2: Ja pots participar al Dogorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
0: Dogorra!

Alba Benito revalida el títol de campiona d'Espanya sub-18 de salt de perxa a Castelló. La palafollenca s'ha tornat a coronar com la millor saltadora de perxa de tot l'estat en categoria sub-18 aquest cap de setmana en una competició a Castelló. L'atleta local, que competeix sota els colors del Futbol Club Barcelona, va complir amb tots els pronòstics i es va penjar la medalla d'or a les pistes de Gaità Huguet amb un millor salt de 9 metres amb 90 centímetres. Aquesta victòria té un significat especial, ja que Benito ha aconseguit revalidar el títol estatal que ja va guanyar just l'any passat en el mateix escenari. L'estiu del 2025, la saltadora local es va proclamar campiona d'Espanya amb una marca de 3 metres amb 70, fet que demostra una evolució constant en el seu rendiment i una gran maduresa competitiva, malgrat la seva joventut. Amb un

0: en aquesta edició, consolidant-se com un dels noms propis del futur de l'atletisme català. I la Nilstar reprèn la producció a Blanes de la mà d'un grup xinès després de 2 anys d'inactivitat. La històrica Safa de Blanes ha reprès l'activitat després de prop de 2 anys sense producció. La planta, que es fa anomenar Nilstar, ha tornat a fabricar fil de niló gràcies a l'acord amb un grup xinès que ha assumit les instal·lacions amb l'objectiu d'incorporar-les al seu nou pla de creixement industrial. La reactivació és encara en una fase inicial, però suposa recuperar l'activitat manufacturera en una dels recintes industrials més emblemàtics de la comarca i preservar un coneixement tècnic especialitzat que corria el risc de desaparèixer. El grup xinès està dedicat a la fabricació de mitges i mitjons per al mercat asiàtic i ja mantenia una relació comercial amb Nilstar des de fa uns anys. Fins ara adquiria el fil de niló produït a Blanes per elaborar els seus productes de gamma alta. Amb aquesta operació, però, el grup xinès ha fet un pas més i ha assumit directament la producció del fil que posteriorment envia a les seves fàbriques a la Xina. La companyia asiàtica ha explicat que la decisió respon tant a una estratègia empresarial com també a la voluntat de preservar una tecnologia que considera imprescindible.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Vaya, hola, un, dos, tres, funciona, funciona. Ah, sembla que avui sí que funciona. Que ahir no va funcionar el tema del Dogor Express. Vaja, clar, així la gent no sap que divendres que es van portar el pack d'esmorzars va ser la Cristina Plantada, per exemple. No ho saben, clar. I ahir es van quedar sense dues entrades, dues, eh? No una, no, dues, per anar a Disneyland. I ara què fem? Eh? Anda. Ah, doncs no sé, doncs ho tornem a fer. Ho fem avui. Ah, vinga, doncs avui, Dogor Express, dues entrades, les que eren d'ahir, però les fem avui, per anar a Marineland, parc aquàtic Dofinari a Palafolls, noves atraccions. Hi ha una molt xula nova que l'han fet fa dos mesos, molt xula, allà on fa anys hi havia un estany, això són només els més viejos del lugar, se'n recordaran. Han fet allà una cosa nova que és espectacular. Si tu la vols provar, participa al Dogor. L'únic que has de fer, l'únic, escoltar aquesta musiqueta d'una sèrie de dibuixos i dir-nos el títol exacte, no, jo diria, no, no, exacte, d'aquesta sèrie.
1: Es el vuelo de una paloma, es el canto de un ruiseñor.
0: Si ho saps, t'esperen dues entrades per anar a Marineland. Vinga, va, participa, som-hi!
2: Ja pots participar al Dogorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
0: Dogorra!

0: Vaya, hola, 1, 2, 3, funciona, funciona. Ah, sembla que avui sí que funciona. Que ahir no va funcionar el tema del Dogor Express. Vaja, clar, així la gent no sap que divendres que es van portar el pack d'esmorzars va ser la Cristina Plantada, per exemple. No ho saben, clar. I ahir es van quedar sense dues entrades, dues, eh? No una, no, dues, per anar a Disneyland. I ara què fem? Eh? Anda. Ah, doncs no sé, doncs ho tornem a fer. Ho fem avui. Ah, vinga, doncs avui, Dogor Express, dues entrades, les que eren d'ahir, però les fem avui, per anar a Marineland, Parc Aquàtic Dofinari a Palafolls, noves atraccions, hi ha una molt xula nova que l'han fet fa 2 mesos, molt xula, allà on fa anys hi havia un estany, això són només els més viejos del lugar, se'n recordaran. Han fet allà una cosa nova que és espectacular. Si tu la vols provar, participa al Dogor. L'únic que has de fer, l'únic, escoltar aquesta musiqueta d'una sèrie de dibuixos i dir-nos el títol exacte, no, jo diria, No, exacte, d'aquesta sèrie.
1: Es el vuelo de una paloma, es el canto de un ruiseñor.
0: Si ho saps, t'esperen dues entrades per anar a Marineland. Vinga, va, participa, som-hi!
2: Ja pots participar al Dogorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
3: Dogorra Express.
4: Ràdio Palafolls 107.7 FM.

Palafolls espera desencallar el nou CAP, els accessos a polígons i algunes subvencions amb el nou pressupost de la Generalitat. L'aprovació definitiva dels pressupostos catalans la passada setmana posa fi a 3 anys de pròrrogues pressupostàries i dibuixa el nou escenari d'inversió al Maresme. Amb un volum global de gairebé 50.000 milions d'euros, els nous comptes preveuen una injecció de més de 60 milions d'euros a la nostra comarca, on s'inclouen partides per l'habitatge públic, infraestructures i també millores sanitàries. Per a Palafolls, el projecte que apareix de forma explícita en el capítol d'inversions és la construcció, de fet ja finalitzada, de la rotonda d'accés al nostre municipi. L'optimisme del govern local, però, va més enllà d'aquesta obra concreta i ja finiquitada. Segons ha explicat l'alcalde, l'existència d'uns pressupostos aprovats és clau per descongestionar tota una sèrie de decisions i projectes que estaven pendents de confirmació econòmica. Tot i que no tots els detalls locals apareixen exposats de manera directa en el pressupost general, l'Ajuntament de Palafolls espera que aquest nou context permeti avançar en carpetes fonamentals per al municipi. Entre aquestes prioritats destaca en primer lloc el projecte del nou CAP, una infraestructura sanitària considerada vital per al poble. Així mateix, l'alcalde ha assenyalat la importància de rebre subvencions per la millora dels accessos als polígons industrials, així com ajuts nominals destinats a la renovació d'espais esportius. Francesc Alemany també confia a resoldre la

0: solucionat amb aquests nous pressupostos.
1: Des de l'Ajuntament es mantenen ara a l'espera de conèixer la lletra petita del desplegament pressupostari per confirmar fins a quin punt totes aquestes qüestions queden definitivament solucionades i poden començar a caminar aquest mateix any, tot i que els pressupostos arribin en ple estiu.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Vaya, hola, un, dos, tres, funciona, funciona. Ah, sembla que avui sí que funciona. Que ahir no va funcionar el tema del Degorra Express. Vaja, clar, així la gent no sap que divendres que es van portar el pack d'esmosars va ser la Cristina Plantada, per exemple. No ho saben, clar. I ahir es van quedar sense dues entrades, dues, eh? No una, no, dues, per anar a Disneyland. I ara què fem? Eh? Anda. Ah, doncs no sé, doncs ho tornem a fer. Ho fem avui. Ah, vinga, doncs avui, Degorra Express, dues entrades, les que eren d'ahir, però les fem avui, per anar a Marineland, perquè Aquàtic Dofinari a Palafolls, noves atraccions, hi ha una molt xula nova que l'han fet fa dos mesos, molt xula, allà on fa anys hi havia un estany, això són només els més viejos del lugar, se'n recordaran, han fet allà una cosa nova que és espectacular. Si tu la vols provar, participa al Degorra. L'únic que has de fer, l'únic, escoltar aquesta musiqueta d'una sèrie de dibuixos i dir-nos el títol exacte, no, jo diria, no, no, exacte, d'aquesta sèrie.
1: És el vuelo de una paloma, és el canto de un ruiseñor.
0: Si ho saps, t'esperen dues entrades per anar a Marineland. Vinga, va, participa, som-hi!
2: Ja pots participar al Degorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat. O deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. Enamorada! Degorra!

0: 6.
1: Vaja, hola, 1, 2, 3, funciona, funciona? Ah, sembla que avui sí que funciona. Que ahir no va funcionar el tema del Degorra Express. Vaja, clar, així la gent no sap que divendres que es van portar el pack d'esmorzars va ser la Cristina Plantada, per exemple. No ho saben, clar. I ahir es van quedar sense dues entrades, dues, eh? No una, no, dues, per anar a Disneyland. I ara què fem? Eh? Anda! Ah, doncs no sé, doncs ho tornem a fer. Ho fem avui. Ah, vinga, doncs avui, Degorra Express, dues entrades, les que eren d'ahir, però les fem avui, per anar a Marineland, parc aquàtic Dofinari a Palafolls, noves atraccions, hi ha una molt xula nova que l'han fet fa dos mesos, molt xula, allà on fa anys hi havia un estany, això són només els més viejos del lugar, se'n recordaran. Han fet allà una cosa nova que és espectacular. Si tu la vols provar, participa al Degorra. L'únic que has de fer, l'únic, escoltar aquesta musiqueta d'una sèrie de dibuixos i dir-nos el títol exacte, no, jo diria, no, exacte, d'aquesta sèrie.
2: És el vuelo de una paloma, és el canto de un ruiseñor.
1: Si ho saps, t'esperen dues entrades per anar a Marineland. Vinga, va, participa, som-hi!
3: Ja pots participar al Degorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. Degorra!

0: Arribem a les 8 del vespre. Tanquem la parada del
1: de Gorra Express d'avui.
0: Demà hi tornem, a la mateixa hora. Que ningú es mogui. Adéu-siau.
2: De Gorra Express. Música sense interrupcions.
0: Fins demà.
3: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Marc Ferri.
4: El projecte de la futura benzinera de Palafolls continua endavant al carrer Passada número 15, després de que Plenoil i la propietat dels terrenys hagin rebutjat la proposta de permuta plantejada per l'Ajuntament. És el que hauria comunicat el propietari dels terrenys, el partit polític Palafolls Som, que ho ha explicat paral·lelament a les seves xarxes socials. Sembla que la manifestació de diumenge no ha ajudat a la negociació, especialment la pitada davant de casa del propietari dels terrenys. Avui és dimarts, avui és 7 de juliol.

De seguida us ho explicarem perquè és un pèl enrevessat, però hi ha d'altres informacions destacades. En aquesta jornada, avui que és dimarts, començant que l'Ajuntament de Palafolls confia que l'aprovació dels nous pressupostos de la Generalitat, tot just la setmana passada, permeti desencallar diversos projectes estratègics per al municipi després de 3 anys de pròrrogues dels pressupostos. El govern local espera, per exemple, poder avançar en la construcció del nou cap de salut, que està a l'espera encara de la redacció del projecte, o també la millora dels accessos als polígons industrials i les subvencions per la renovació d'equipaments esportius i també per equipar el nou arxiu municipal. En esports, l'atleta palafollenca Alba Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya sub-18 de salt de perxa per segon any consecutiu en el campionat que s'ha disputat aquest cap de setmana a Castelló. Amb un millor salt de 3,90, 3 metres i 90 centímetres, el jove esportista local completa una temporada excel·lent en què també ha conquerit el títol estatal en pista coberta i s'ha consolidat entre les millors especialistes en la seva categoria. En plan econòmic, avui us explicarem que la Nilstar ha reprès la fabricació de fil de niló a la planta de Blanes després de gairebé 2 anys amb les màquines completament aturades. L'acord assolit amb el grup inversor xinès permet recuperar l'activitat industrial, preservar el coneixement tècnic acumulat durant dècades i evitar el desmantellament definitiu d'una de les fàbriques més emblemàtiques de la comarca. Dimarts amb temps

0: Palma ha informat aquest dilluns que tant Plenoil com també la propietat dels terrenys del passat 15 han rebutjat la proposta de permuta plantejada per l'Ajuntament de Palafolls per traslladar la futura benzinera fora del nucli urbà. La proposta del consistori consistia, recordem-ho, a adquirir els terrenys on està prevista actualment l'estació de servei, que passarien a ser de titularitat pública, i cedir alhora a la propietat uns terrenys municipals situats fora del centre perquè s'hi pogués construir allà la benzinera. Segons ha explicat la formació Palafollson, diumenge al vespre, un cop finalitzada la manifestació de protesta, els propietaris dels terrenys els van comunicar que tant ells com Plenoil no consideraven acceptable aquesta permuta. Això significa que mantenen la tramitació per instal·lar l'estació de servei a la ubicació inicial, al costat de la rotonda d'entrada a Palafolls. Així ho ha explicat aquesta casa la portaveu de Palafollson, Mònica Armada.
1: El diumenge a última hora de la tarda van rebre una trucada dels propietaris del passat 15. Us notificaven que ja havien fet participar l'alcalde de que no continuarien en la negociació del tema de la permuta que havia proposat a l'equip de govern. El motiu que ens donen per fer-nos partícip d'aquesta decisió és que ells pensen que s'ha jugat una mica amb les expectatives de possibles negociacions de cara als veïns. Ells continuaran la seva part de demanar la llicència de forma legal i tots els processos legals. Sí que ens comenten que si sentissin els seus drets vulnerats, doncs, com tothom faria, doncs recorreran a la via judicial.
0: Armada també assegura que el propietari dels terrenys hauria traslladat aquesta decisió a l'alcalde de Palafolls. Segons la formació, la manifestació de diumenge no hauria afavorit les negociacions, explicant que el mateix propietari els hauria manifestat que la pitada que un grup de manifestants va fer davant del seu domicili aquest diumenge al vespre, mentre es dirigien cap a l'Ajuntament, va suposar un punt de no retorn en aquest conflicte. La portaveu lamenta que les negociacions s'hagin trencat, ja que considera que són l'única via possible per resoldre aquesta situació entre els veïns, la propietat, l'empresa d'hidrocarburs i l'Ajuntament.
1: Per nosaltres és una mala notícia, perquè per nosaltres tota l'esperança estava en un tema de negociació. Creiem que és la forma més fàcil i més òptima per sortir d'aquest procés que porta 2 anys sobre la taula de l'alcalde, però bueno, les coses han anat com han anat.
0: Finalment, Palafollson denuncia que continua sense rebre informació oficial sobre les gestions que s'estan donant a terme per part de l'Ajuntament i reclama més transparència per evitar que el conflicte s'agreugi encara més. Palafolls espera desencallar el nou cap de salut, els accessos a diferents polígons industrials i algunes subvencions amb els nous pressupostos de la Generalitat. L'aprovació definitiva d'aquest document català dels pressupostos la passada setmana al Parlament posa a fi a 3 anys de pròrrogues pressupostàries i dibuixa el nou escenari d'inversions a la comarca. Amb un volum total de gairebé 50.000 milions d'euros, els nous comptes preveuen una injecció de més de 60 milions d'euros aquí a la comarca, on s'inclouen partides per l'habitatge públic, infraestructures i també millores sanitàries. Per a Palafolls, el projecte que apareix de forma explícita en el capítol d'inversions reals és la construcció, que de fet ja està realitzada i finiquitada, de la rotonda d'accés al nostre municipi. L'optimisme del govern local prova més enllà d'aquesta obra. Segons ha explicat l'alcalde Francesc Alemany, l'existència d'uns pressupostos aprovats és clau per tal de descongestionar tota una sèrie de decisions i de projectes que estaven pendents de confirmació econòmica. Tot i que no tots els detalls locals apareixen exposats de manera directa en els pressupostos generals, l'Ajuntament espera que aquest nou context permeti avançar en carpetes fonamentals pel nostre municipi. Entre totes aquestes prioritats destaca en primer lloc el projecte del nou cap de salut, una infraestructura sanitària que està considerada vital per al poble. Així mateix, l'alcalde també ha assenyalat la importància de la millora dels accessos als polígons industrials de Marreixac i també de Marroquet, així com també espera ajuts nominals destinats a la renovació d'espais esportius. Francesc Alemany també confia a resoldre l'habilitació de l'espai que ha d'acollir el nou arxiu municipal amb una subvenció del govern català.
2: L'aprovació d'uns pressupostos a nivell d'una administració és sempre una bona notícia, en tant quan es descongestiona tot decisions que queden pendents sempre d'aquests pressupostos. En el cas de Palafolls tenim temes bastant importants, també pendents. El projecte del nou CAP, per exemple, seria un de molt important, però també tenim altres a nivell de carreteres, accessos als polígons, també temes vinculats algunes subvencions nominals per espais esportius, també l'espai que volem que sigui l'arxiu municipal. Hi ha tota una sèrie de qüestions que depenen

0: molt d'aquests pressupostos i que, per tant, ara estem pendents de saber fins a quin punt això queda solucionat amb aquests nous pressupostos.
1: Des de l'Ajuntament es mantenen a l'espera de conèixer quina és aquesta lletra petita del desplegament pressupostari per tal de confirmar fins a quin punt totes aquestes qüestions queden definitivament solucionades i poden començar a caminar aquest mateix any, tot i que els pressupostos hagin arribat justament al ple estiu. Parlem ara d'esports, perquè Alba Benito revalida el títol de campiona d'Espanya sub-18 de salt de perxa a Castelló. La palafollenca Alba Benito s'ha tornat a coronar com la millor saltadora de perxa de l'estat en categoria sub-18 aquest cap de setmana a Castelló. L'atleta, que competeix sota els colors del Futbol Club Barcelona, va complir amb tots els pronòstics i es va penjar la medalla d'or a les pistes de Gaietà Huguet amb un salt de 3,90 metres. Aquesta victòria té un significat especial, ja que Benito ha aconseguit revalidar el títol estatal que ja va guanyar l'any passat en aquest mateix escenari. L'estiu del 2025 la saltadora local ja es va proclamar campiona d'Espanya a Castelló amb una marca llavors de 3 metres amb 70, fet que demostra una evolució constant en el seu rendiment i una gran maduresa competitiva malgrat la seva joventut. Amb el registre de 3 amb 90 assolit aquest diumenge, Benito es consolida definitivament dins les top 10 històric nacional de la seva categoria. La fita del cap de setmana posa, a més, la cirereta una temporada excepcional per la palafollenca, que enguany s'havia ja proclamat campiona d'Espanya en pista coberta. Cal destacar que Benito arribava a la cita de Castelló com a gran favorita i líder de l'any, ostentant una millor marca personal de 4 metres 5 centímetres, que és la tercera millor marca de tota la història en la categoria sub-18. El campionat d'Espanya ha reunit 743 joves promeses de l'atletisme estatal, ha confirmat novament el gran nivell de l'esportista local. Benito ha estat una de les 7 dones capaces de defensar amb èxit la seva corona en aquesta edició, consolidant-se com un dels noms propis del futur de l'atletisme català, però també espanyol. I ara marxem cap a Blanes per parlar d'economia, perquè Nilstar reprèn la producció a Blanes de la mà d'un grup xinès després de 2 anys d'inactivitat. La històrica Safa de Blanes ha reprès l'activitat després de prop de 2 anys sense producció. La planta, ara sota el nom de Nilstar, ha tornat a fabricar fil de niló gràcies a l'acord amb un grup xinès que ha assolit, en aquest cas ha assumit les instal·lacions amb l'objectiu d'incorporar al seu pla de creixement industrial la planta blanenca. La reactivació és encara en una fase inicial, però suposa recuperar l'activitat manufacturera en un dels recintes industrials més emblemàtics de tota la comarca i preservar un coneixement tècnic especialitzat que corria el risc de desaparèixer. El grup xinès està dedicat a la fabricació de mitges i mitjons per al mercat asiàtic i ja tenia una relació comercial amb Nilstar des de feia anys. Fins ara adquiria el fil de niló produït a Blanes per tal d'elaborar els seus productes de gamma més alta. Amb aquesta operació, però, el grup xinès ha fet un pas més i ha assumit directament la producció del fil que posteriorment envia a les seves fàbriques a la Xina. La companyia asiàtica ha explicat que la decisió respon tant a una estratègia empresarial com també a la voluntat de preservar una tecnologia que considera imprescindible. L'acord permet donar una nova oportunitat a la planta que fa només uns mesos es trobava en una situació crítica en part de la maquinària pendent de ser desballestada. Ara la fàbrica recupera la producció i obre una nova etapa amb l'objectiu de consolidar la seva activitat. I obrim ja la nostra hemeroteca, la del 7 de juliol. Repassem de què us parlàvem en els informatius de Ràdio Palafolls un 7 de juliol d'anys enrere. Comencem just fa un any. Les excavacions arqueològiques al castell de Palafolls confirmaven pràcticament amb tota seguretat l'existència d'un assentament romà a la muntanya del castell entre els segles 1 i 2. Els treballs van permetre localitzar restes de ceràmica i teules romanes reutilitzades posteriorment en la construcció del castell medieval, així com també diverses sitges subterrànies destinades a l'emmagatzematge de gra i d'aliments. Ara fa 5 anys, 4 dotacions dels bombers i una també d'ADF de l'Alt Maresme intervenien en un incendi declarat en un camp segat, a tocar del camí antic de la de Tordera. Segons els primers indicis, el foc hauria estat provocat per una burilla de cigarreta llançada al voral des d'un cotxe. I ara fa ja 10 anys, la banda de Palafolls presentava el concert Cinema 2, un espectacle dedicat a les grans bandes sonores del món del cinema. El repertori incorporava peces, noves peces de pel·lícules com Memòries d'Àfrica, James Bond o composicions d'Ennio Morricone, o en un concert que també comptava amb projeccions audiovisuals i servei de bar a la plaça del Fòrum Palationa. Doncs aquestes són algunes de les informacions que us explicàvem a principis del mes de juliol, un 7 de juliol d'enrere de fa un any, de fa 5 i de fa 10, com sempre repassem a la nostra hemeroteca.

Avui la mínima registrada a l'Observatori Meteorològic de Palafolls ha estat de 20 graus, la màxima entorn als 32. Aquesta és la situació d'aquest dimarts, avui 7 de juliol, segons, com dèiem, dades de l'estació meteorològica situada a peus de la potabilitzadora. Al costat del riu Tordera, el seu pas per Palafolls, allà és on es prenen aquestes dades que sempre us expliquem des de Ràdio Palafolls. I la previsió és de més calor. Quim Serra, bon dia. Sembla que no podem, doncs en tot cas continuem amb la nostra previsió. Us explico bàsicament el que anava a explicar, però de forma molt més resumida us ho explicaré jo. I és que aquest matí de dimarts el cel serà serè a tota la comarca, no s'esperen precipitacions en cap punt del nostre territori, òbviament tampoc a la zona nord de la comarca. Els vents seran fluixos, de força 0 a 2, de component variable entre nord i est. La mar arrissada a tota la costa de la nostra comarca serà la situació que es mantindrà durant pràcticament tota la jornada. La costa ha estat arrissat i les temperatures mínimes, que com ja hem dit, s'han anat mourien entre els 18 i els 26 graus. Aquí a Palafolls ha estat doncs de 20 graus la mínima i, com dèiem, la màxima menys registrada doncs fins ara ha estat d'aquests 32 graus de temperatura a Palafolls.

0: arriba l'hora de tancar edició del nostre informatiu. Ho fem com sempre repassant quines han estat les informacions més destacades que avui us hem explicat a l'informatiu d'aquest dimarts. Hem començat parlant d'aquest projecte de la benzinera que sembla que continuarà projectada al carrer Passada. El projecte de la futura benzinera de Plenoil continua endavant al carrer Passada 15 després que la companyia, la Plenoil i també la propietat dels terrenys, hagin rebutjat la proposta de permuta plantejada per l'Ajuntament. És el que hauria comunicat el propietari dels terrenys directament a Palafolls Hom, que ho ha explicat a les seves xarxes socials. Sembla que la manifestació de diumenge, a més, no hauria ajudat a la negociació, especialment la pitada davant del de la casa del propietari. I l'Ajuntament de Palafolls confia que l'aprovació dels nous pressupostos de la Generalitat permeti desencallar diversos projectes estratègics per al municipi després de 3 anys de pròrrogues. El govern local espera poder avançar en la construcció del nou CAP, la millora als accessos als polígons industrials i també les subvencions per a la renovació d'equipaments esportius i també per equipar el nou arxiu municipal. Avui que ens hem fixat en un nou èxit de l'atleta palafollenca Alba Benito, que s'ha proclamat campiona d'Espanya sub-18 de salt en perxa per segon any consecutiu en un campionat que s'ha disputat aquest cap de setmana a Castelló. Amb el millor salt de 3,90, la jove esportista completa una temporada excel·lent, en què també ha conquerit el títol estatal en pista coberta i s'ha consolidat entre les millors especialistes de la seva categoria. I avui també ens hem fixat amb la Nilstar, que ha reprès la fabricació de fil de niló a la planta de Blanes després de gairebé 2 anys amb les màquines completament aturades. L'acord assolit amb un grup inversor xinès permet recuperar l'activitat industrial en aquesta companyia, preservar el coneixement tècnic acumulat durant dècades i evitar el desmantellament definitiu d'una de les fàbriques més emblemàtiques i històriques de tota la comarca. Hem escoltat el temps informatiu, per tant ho deixem aquí. Com sempre us convidem a visitar radiopalafolls.cat, la nostra pàgina web amb tota la informació de la jornada d'avui aquí al nostre municipi, també les nostres xarxes socials. Demà tornem puntuals a la mateixa hora amb tota l'actualitat de Palafolls. Gràcies per la vostra atenció, que acabeu de passar un molt bon dimarts.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Palafolls espera desencallar el nou CAP, els accessos a polígons i algunes subvencions amb el nou pressupost de la Generalitat. L'aprovació definitiva dels pressupostos catalans la passada setmana posa fi a 3 anys de pròrrogues pressupostàries i dibuixa el nou escenari d'inversió al Maresme. Amb un volum global de gairebé 50.000 milions d'euros, els nous comptes preveuen una injecció de més de 60 milions d'euros a la nostra comarca, on s'inclouen partides per l'habitatge públic, infraestructures i també millores sanitàries. Per a Palafolls, el projecte que apareix de forma explícita en el capítol d'inversions és la construcció, de fet ja finalitzada, de la rotonda d'accés al nostre municipi. L'optimisme del govern local, però, va més enllà d'aquesta obra concreta i ja finiquitada. Segons ha explicat l'alcalde, l'existència d'uns pressupostos aprovats és clau per descongestionar tota una sèrie de decisions i projectes que estaven pendents de confirmació econòmica. Tot i que no tots els detalls locals apareixen exposats de manera directa en el pressupost general, l'Ajuntament de Palafolls espera que aquest nou context permeti avançar en carpetes fonamentals per al municipi. Entre aquestes prioritats destaca en primer lloc el projecte del nou CAP, una infraestructura sanitària considerada vital per al poble. Així mateix, l'alcalde ha assenyalat la importància de rebre subvencions per la millora dels accessos als polígons industrials, així com ajuts nominals destinats a la renovació d'espais esportius. Francesc Alemany també confia a resoldre l'habilitació de l'espai per a cada acollir el nou arxiu municipal amb una subvenció del govern català.
1: L'aprovació d'uns pressupostos a nivell d'una administració és sempre una bona notícia, en tant quan es descongestiona tot una cap unes decisions que queden pendents sempre d'aquests pressupostos. En el cas de Palafolls tenim temes bastant importants, també pendents. El projecte del nou CAP, per exemple, seria un de molt important, però també tenim altres a nivell de carreteres, accessos als polígons, també temes vinculats a algunes subvencions nominals per espais esportius, també l'espai que volem que sigui l'arxiu municipal. Hi ha tota una sèrie de qüestions que depenen molt d'aquests pressupostos i que, per tant, ara estem pendents de saber fins a quin punt això queda solucionat amb aquests nous pressupostos.
0: Des de l'Ajuntament es mantenen ara a l'espera de conèixer la lletra petita del desplegament pressupostari per confirmar fins a quin punt totes aquestes qüestions queden definitivament solucionades i poden començar a caminar aquest mateix any, tot i que els pressupostos arribin en ple estiu.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Creem la millor música només per tu.
1: Èxits, punt.
0: Revolta a Ràdio Palafolls.
1: T'acompanyem les 24 hores amb informació local, entreteniment i la millor música.
0: Ràdio Palafolls.
1: Cada dia més a prop.
2: La imagen lo dice todo. Panorama
3: terrible, apocalíptico.
2: Persona que logró...
4: Si saps què passa a l'altra banda del món, com pot ser que no coneguis el que passa a casa? Coneix l'actualitat més propera amb Ràdio Palafolls i Ràdio Palafolls.
5: Escoltes Ràdio Palafolls 107.7 FM.
6: 24 hores amb tu.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: Palafolls Som anuncia que Plenoil i la propietat rebutgen la permuta de terrenys per traslladar la benzinera fora del centre. Palafolls Som va informar aquest dilluns que tant Plenoil com també la propietat dels terrenys del carrer Passada número 15 han rebutjat la proposta de permuta plantejada per l'Ajuntament de Palafolls per traslladar la futura benzinera fora del nostre municipi. La proposta del consistori consistia en adquirir els terrenys on està prevista actualment l'estació de servei, que passarien a ser de titularitat pública, i cedir a la propietat uns terrenys municipals situats fora del centre perquè s'hi pogués construir la benzinera. Segons ha explicat la formació, diumenge al vespre, un cop finalitzada la manifestació de protesta, els propietaris del terreny els van comunicar que tant ells com també Plenoil no consideraven acceptable aquesta permuta. Això significa que mantenen la tramitació per instal·lar l'instal·lació, o en aquest cas l'estació de servei, a l'ubicació inicial, al costat de la rotonda d'entrada a Palafolls. Així ho ha explicat la portaveu de Palafolls Som, Mònica Armada.
1: El diumenge a última hora de la tarda van rebre una trucada dels propietaris del Passada 15. Us notificaven que ja havien fet participar l'alcalde de que no continuarien amb la negociació del tema de la permuta que havia proposat a l'equip de govern. El motiu que ens donen per fer-nos partícip d'aquesta decisió és que ells pensen que s'ha jugat una mica amb les expectatives de possibles negociacions de cara als veïns. Ells continuaran la seva part de demanar la llicència de forma legal i tots els processos legals. Sí que ens comenten que si sentissin els seus drets vulnerats, doncs, com tothom faria, doncs recorreran a la via judicial.
0: Armada també assegura que el propietari dels terrenys hauria traslladat exactament aquesta mateixa decisió a l'alcalde de Palafolls. Segons la formació, la manifestació de diumenge no hauria afavorit les negociacions. Expliquen que el propietari els hauria manifestat que la pitada que un grup de manifestants va fer davant del seu domicili mentre es dirigien cap a l'Ajuntament va suposar un punt de no retorn en aquest conflicte. La portaveu lamenta que les negociacions s'hagin trencat, ja que considera que són l'única havia possible per resoldre el conflicte entre els veïns de la propietat, l'empresa d'hidrocarburs i el consistori. Finalment, Palafolls Som denuncia que continua sense rebre informació oficial sobre les gestions que està duent a terme l'Ajuntament i reclama més transparència per tal d'evitar que el conflicte s'agreugi encara més.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: imagen lo dice todo. Panorama
1: terrible, apocalíptico.
0: Persona que logró...
2: Si saps què passa a l'altra banda del món, com pot ser que no coneguis el que passa a casa? Coneix l'actualitat més propera amb Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Marc Ferri.
1: El projecte de la futura benzinera de Palafolls continua endavant al carrer Passada número 15, després que Plenoil i la propietat dels terrenys hagin rebutjat la proposta de permuta plantejada per l'Ajuntament. És el que hauria comunicat el propietari dels terrenys, el partit polític Palafolls Som, que ho ha explicat paral·lelament a les seves xarxes socials. Sembla que la manifestació de diumenge no ha ajudat en la negociació, especialment la pitada davant de casa del propietari dels terrenys. Avui és dimarts, avui és 7 de juliol.

0: De seguida us ho explicarem perquè és un pèl enrevessat, però hi ha d'altres informacions destacades. En aquesta jornada, avui que és dimarts, començant que l'Ajuntament de Palafolls confia que l'aprovació dels nous pressupostos de la Generalitat, tot just la setmana passada, permeti desencallar diversos projectes estratègics per al municipi després de 3 anys de pròrrogues dels pressupostos. El govern local espera, per exemple, poder avançar en la construcció del nou cap de salut, que està a l'espera encara de la redacció del projecte, o també la millora dels accessos als polígons industrials i les subvencions per la renovació d'equipaments esportius i també per equipar el nou arxiu municipal. En esports, l'atleta palafollenca Alba Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya sub-18 de salt de perxa per segon any consecutiu en el campionat que s'ha disputat aquest cap de setmana a Castelló. Amb un millor salt de 3,90 metres, la jove esportista local completa una temporada excel·lent en què també ha conquerit el títol estatal en pista coberta i s'ha consolidat entre les millors especialistes en la seva categoria. En plan econòmic, avui us explicarem que la Nilstar ha reprès la fabricació de fil de niló a la planta de Blanes després de gairebé 2 anys amb les màquines completament aturades. L'acord assolit amb el grup inversor xinès permet recuperar l'activitat industrial, preservar el coneixement tècnic acumulat durant dècades i evitar el desmantellament definitiu d'una de les fàbriques més emblemàtiques de la comarca. Dimarts amb temps plenament estable a la comarca del Maresme amb cel serè durant tota la jornada i sense previsió de precipitacions. El vent bufarà fluix, molt fluix i variable. La mar es mantindrà arrissada a tota la costa i les temperatures mínimes s'han mogut avui entre els 18 i els 26 graus a tot el Maresme. Bon dia i benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. Palafolls som anuncia que Plenoil i la propietat rebutgen la permuta de terrenys per traslladar la benzinera fora del centre. Palafolls som ha informat aquest dilluns tant Plenoil com també la propietat dels terrenys del passat 15 han rebutjat la proposta de permuta plantejada per l'Ajuntament de Palafolls per traslladar la futura benzinera fora del nucli urbà. La proposta del consistori consistia, recordem-ho, adquirir els terrenys on està prevista actualment l'estació de servei, que passarien a ser de titularitat pública i cedir alhora a la propietat uns terrenys municipals situats fora del centre perquè s'hi pogués construir allà la benzinera. Segons ha explicat la formació Palafollson, diumenge al vespre, un cop finalitzada la manifestació de protesta, els propietaris dels terrenys els van comunicar que tant ells com Plenoil no consideraven acceptable aquesta permuta. Això significa que mantenen la tramitació per instal·lar l'estació de servei a la ubicació inicial, al costat de la rotonda d'entrada a Palafolls. Així ho ha explicat aquesta casa la portaveu de Palafolls Som, Mònica Armada.
1: El diumenge a última hora de la tarda van rebre una trucada dels propietaris del passat 15. Us notificaven que ja havien fet participar l'alcalde de que no continuarien la negociació del tema de la permuta que havia proposat a l'equip de

0: i afavorint les negociacions, explicant que el mateix propietari els hauria manifestat que la pitada que un grup de manifestants va fer davant del seu domicili aquest diumenge al vespre, mentre es dirigien cap a l'Ajuntament, va suposar un punt de no retorn en aquest conflicte. La portaveu lamenta que les negociacions s'hagin trencat, ja que considera que són l'única via possible per resoldre aquesta situació entre els veïns, la propietat, l'empresa d'hidrocarburs i l'Ajuntament.
1: Per nosaltres és una mala notícia, perquè per nosaltres tota l'esperança estava en un tema de negociació. Creiem que és la forma més fàcil i més òptima per sortir d'aquest procés que porta 2 anys sobre la taula de l'alcalde, però bueno, les coses han anat com han anat.
0: Finalment, Palafolls Som denuncia que continua sense rebre informació oficial sobre les gestions que s'estan donant a terme per part de l'Ajuntament i reclama més transparència per evitar que el conflicte s'agreugi encara més. Palafolls espera desencallar el nou cap de salut, els accessos a diferents polígons industrials i algunes subvencions amb els nous pressupostos de la Generalitat. L'aprovació definitiva d'aquest document català dels pressupostos la passada setmana al Parlament posa fi a 3 anys de pròrrogues pressupostàries i dibuixa el nou escenari d'inversions a la comarca. Amb un volum total de gairebé 50.000 milions d'euros, els nous comptes preveuen una injecció de més de 60 milions d'euros aquí a la comarca, on s'inclouen partides per l'habitatge públic, infraestructures i també millores sanitàries. Per a Palafolls, el projecte que apareix de forma explícita en el capítol d'inversions reals és la construcció, que de fet ja està realitzada i finiquitada, de la rotonda d'accés al nostre municipi. L'optimisme del govern local, però, va més enllà d'aquesta obra. Segons ha explicat l'alcalde, Francesc Alemany, l'existència d'uns pressupostos aprovats és clau per tal de descongestionar tota una sèrie de decisions i de projectes que estaven pendents de confirmació econòmica. Tot i que no tots els detalls locals apareixen exposats de manera directa en els pressupostos generals, l'Ajuntament espera que aquest nou context permeti avançar en carpetes fonamentals pel nostre municipi. Entre totes aquestes prioritats destaca en primer lloc el projecte del nou cap de salut, una infraestructura sanitària que està considerada vital per al poble. Així mateix, l'alcalde també ha assenyalat la importància de la millora dels accessos als polígons industrials de Marreixac i també de Marroquet, així com també espera ajuts nominals destinats a la renovació d'espais esportius. Francesc Alemany també confia a resoldre l'habilitació de l'espai que ha d'acollir el nou arxiu municipal amb una subvenció del govern català.
2: L'aprovació d'uns pressupostos a nivell d'una administració és sempre una bona notícia, en tant quan es descongestiona tot unes decisions que queden pendents sempre d'aquests pressupostos. En el cas de Palafolls tenim temes bastant importants, també pendents. El projecte del nou CAP, per exemple, seria un de molt important, però també tenim altres a nivell de carreteres, accessos als polígons, també temes vinculats algunes subvencions nominals per espais esportius, també l'espai que volem que sigui l'arxiu municipal. Hi ha tota una sèrie de qüestions que depenen molt d'aquests pressupostos i que, per tant, ara estem pendents de saber fins a quin punt això queda solucionat amb aquests nous pressupostos.
0: Des de l'Ajuntament es mantenen a l'espera de conèixer quina és aquesta lletra petita del desplegament pressupostari per tal de confirmar fins a quin punt totes aquestes qüestions queden definitivament solucionades i poden començar a caminar aquest mateix any, tot i que els pressupostos hagin arribat justament al ple estiu. Parlem ara d'esports, perquè Alba Benito revalida el títol de campiona d'Espanya sub-18 de salt de perxa a Castelló. La palafollenca Alba Benito s'ha tornat a coronar com la millor saltadora de perxa de l'estat en categories sub-18 aquest cap de setmana a Castelló. L'atleta, que competeix sota els colors del Futbol Club Barcelona, va complir amb tots els pronòstics i es va penjar la medalla d'or a les pistes de Gaetà Huguet amb un salt de 3,90 metres. Aquesta victòria té un significat especial, ja que Benito ha aconseguit revalidar el títol estatal que ja va guanyar l'any passat en aquest mateix escenari. L'estiu del 2025 la saltadora local ja es va proclamar campiona d'Espanya a Castelló amb una marca llavors de 3,70 metres, fet que demostra una evolució constant en el seu rendiment i una gran maduresa competitiva malgrat la seva joventut. Amb el registre de 3,90 assolit aquest diumenge, Benito es consolida definitivament dins les top 10 històric nacional de la seva categoria. La fita del cap de setmana posa, a més, la cirereta una temporada excepcional per la palafollenca, que enguany s'havia ja proclamat campiona d'Espanya en pista coberta. Cada destacar que Benito arribava a la cita de Castelló com a gran favorita i líder de l'any, ostentant una millor marca personal de 4 metres 5 centímetres, que és la tercera millor marca de tota la història en la categoria sub-18. El campionat d'Espanya ha reunit 743

tres joves promeses de l'atletisme estatal, ha confirmat novament el gran nivell de l'esportista local. Benito ha estat una de les 7 dones capaces de defensar amb èxit la seva corona en aquesta edició, consolidant-se com un dels noms propis del futur de l'atletisme català, però també espanyol. I ara marxem cap a Blanes per parlar d'economia, perquè Nilstar reprèn la producció a Blanes de la mà d'un grup xinès després de 2 anys d'inactivitat. La històrica Safa de Blanes ha reprès l'activitat després de prop de 2 anys sense producció. La planta, ara sota el nom de Nilstar, ha tornat a fabricar fil de niló gràcies a l'acord amb un grup xinès que ha assolit, en aquest cas assumit, les instal·lacions amb l'objectiu d'incorporar al seu pla de creixement industrial la planta blanenca. La reactivació és encara en una fase inicial, però suposa recuperar l'activitat manufacturera en un dels recintes industrials més emblemàtics de tota la comarca i preservar un coneixement tècnic especialitzat que corria el risc de desaparèixer. El grup xinès està dedicat a la fabricació de mitges i mitjons per al mercat asiàtic i ja tenia una relació comercial amb Nilstar des de feia anys. Fins ara adquiria el fil de niló produït a Blanes per tal d'elaborar els seus productes de gamma més alta. Amb aquesta operació, però, el grup xinès ha fet un pas més i ha assumit directament la producció del fil que posteriorment envia a les seves fàbriques a la Xina. La companyia asiàtica ha explicat que la decisió respon tant a una estratègia empresarial com també a la voluntat de preservar una tecnologia que considera imprescindible. L'acord permet donar una nova oportunitat a la planta que fa només uns mesos es trobava en una situació crítica en part de la maquinària pendent de ser desballestada. Ara la fàbrica recupera la producció i obre una nova etapa amb l'objectiu de consolidar la seva activitat. I obrim ja la nostra hemeroteca, la del 7 de juliol. Repassem de què us parlàvem en els informatius de Ràdio Palafolls un 7 de juliol d'anys enrere. Comencem just fa un any. Les excavacions arqueològiques al castell de Palafolls confirmaven pràcticament amb tota seguretat l'existència d'un assentament romà a la muntanya del castell entre els segles 1 i 2. Els treballs van permetre localitzar restes de ceràmica i teules romanes reutilitzades posteriorment en la construcció del castell medieval, així com també diverses sitges subterrànies destinades a l'emmagatzematge de gra i d'aliments. Ara fa 5 anys, 4 dotacions dels bombers i una també d'ADF de l'Alt Maresme intervenien en un incendi declarat en un camp segat, a tocar del camí antic de Tordera. Segons els primers indicis, el foc hauria estat provocat per una burilla de cigarreta llançada al voral des d'un cotxe. I ara fa ja 10 anys, la banda de Palafolls presentava el concert Cinema 2, un espectacle dedicat a les grans bandes sonores del món del cinema. El repertori incorporava peces, noves peces de pel·lícules com Memòries d'Àfrica, James Bond o composicions d'Ennio Morricone, o en un concert que també comptava amb projeccions audiovisuals i servei de bar a la plaça del Fòrum Palatjona. Doncs aquestes són algunes de les informacions que us explicàvem a principis del mes de juliol, un 7 de juliol d'anys enrere, de fa un any, de fa 5 i de fa 10, com sempre repassem a la nostra hemeroteca.

Avui la mínima registrada a l'Observatori Meteorològic de Palafolls ha estat de 20 graus, la màxima en torna als 32. Aquesta és la situació d'aquest dimarts, avui 7 de juliol, segons, com dèiem, dades de l'estació meteorològica situada a peus de la potabilitzadora, al costat del riu Tordera, el seu pas per Palafolls. Allà és on es prenen aquestes dades que sempre us expliquem des de Ràdio Palafolls. I la previsió és de més calor. Quim Serra, bon dia. Sembla que no podem, doncs en tot cas continuem amb la nostra previsió. Us explico bàsicament el que anava a explicar, però de forma molt més resumida us ho explicaré jo. I és que aquest matí de dimarts el cel serà serè a tota la comarca, no s'esperen precipitacions en camp del nostre territori, òbviament tampoc a la zona nord de la comarca. Els vents seran fluixos, de força 0 a 2, de component variable entre nord i est. La mar arrissada a tota la costa de la nostra comarca serà la situació que es mantindrà durant pràcticament tota la jornada. La costa ha estat arrissat i les temperatures mínimes, que com ja hem dit, s'haurien entre els 18 i els 26 graus. Aquí a Palafolls ha estat doncs de 20 graus la mínima i, com dèiem, la màxima menys registrada doncs fins ara ha estat d'aquests 32 graus de temperatura a Palafolls.

0: arriba l'hora de tancar edició del nostre informatiu. Ho fem, com sempre, repassant quines han estat les informacions més destacades que avui us hem explicat a l'informatiu d'aquest dimarts. Hem començat parlant d'aquest projecte de la benzinera que sembla que continuarà projectada al carrer Passada. El projecte de la futura benzinera de Plenoil continua endavant al carrer Passada 15 després que la companyia, la Plenoil i també la propietat dels terrenys, hagin rebutjat la proposta de permuta plantejada per l'Ajuntament. És el que hauria comunicat el propietari dels terrenys directament a Palafolls Som, que ho ha explicat a les seves xarxes socials. Sembla que la manifestació de diumenge, a més, no hauria ajudat a la negociació, especialment la pitada davant de la casa del propietari. I l'Ajuntament de Palafolls confia que l'aprovació dels nous pressupostos de la Generalitat permeti desencallar diversos projectes estratègics per al municipi després de 3 anys de pròrrogues. El govern local espera poder avançar en la construcció del nou CAP, la millora als accessos als polígons industrials i també les subvencions per a la renovació d'equipaments esportius i també per equipar el nou arxiu municipal. Avui que ens hem fixat en un nou èxit de l'atleta palafollenca Alba Benito, que s'ha proclamat campiona d'Espanya sub-18 de salt amb perxa per segon any consecutiu en un campionat que s'ha disputat aquest cap de setmana a Castelló. Amb el millor salt de 3,90, la jove esportista completa una temporada excel·lent, en què també ha conquerit el títol estatal en pista coberta i s'ha consolidat entre les millors especialistes de la seva categoria. I avui també ens hem fixat amb la Nilstar, que ha reprès la fabricació de fil de niló a la planta de Blanes després de gairebé 2 anys amb les màquines completament aturades. L'acord assolit amb un grup inversor xinès permet recuperar l'activitat industrial en aquesta companyia, preservar el coneixement tècnic acumulat durant dècades i evitar el desmantellament definitiu d'una de les fàbriques més emblemàtiques i històriques de tota la comarca. Hem escoltat el temps informatiu, per tant ho deixem aquí. Com sempre us convidem a visitar radiopalafolls.cat, la nostra pàgina web amb tota la informació de la jornada d'avui aquí al nostre municipi, també les nostres xarxes socials. Demà tornem puntuals a la mateixa hora amb tota l'actualitat de Palafolls. Gràcies per la vostra atenció, que acabeu de passar un molt bon dimarts.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

Si no menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaborir la millor música.

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: Cada cançó al seu moment.
0: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafoll.

0: Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaborir la millor música.
1: És una os.